0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: come find me.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Atenció!
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: l'esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: De desembre. Com cada any, la veu dels nens de Sant Ildefons omple les cases. La gent mira la televisió, escolta la ràdio, creua els dits. Alguns passen el dècim per la panxa d'una embarassada, altres pel cap d'un calb o pel nas de la Bruixa d'Or. També n'hi ha que no el toquen fins al dia del sorteig per no trencar la màgia. Però algú s'ho ha preguntat de debò? Quina és la probabilitat de guanyar el premi gros de la Loteria de Nadal?
2: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
3: Bon dia.
2: Aviam, aquí el que tots volem saber és: el coneixement de l'estadística ens ajudarà a fer-nos rics? Laura, d'aquest podcast ens sortirem millors.
3: A veure, rics no ho sé, però us puc prometre que descobrireu coses molt sorprenents, perquè avui ens fixem en una pregunta molt concreta. Quina és la probabilitat real de guanyar el primer premi de la Loteria de Nadal? És a dir, el que molts diuen el gordo.
2: Mira, jo no ho sé, però sí que et puc dir una cosa que trencarà els esquemes i les estadístiques, que és que els meus avis van guanyar el gordo 2 vegades a la vida amb el mateix número.
3: Uau, això és tenir molta sort, eh? Això sí, realment sí. No se sustenta en cap de les meves teories. Doncs ara avui anirem per una altra banda, eh? Ja veuràs, ja.
4: A veure, doncs, comencem pel principi. Quants números hi ha a la loteria?
2: Aviam, del 0 al 99.999, no? O sigui, 100.000 números possibles. Si compres un dècim, tens una possibilitat entre 100.000.
3: Exacte. I què vol dir això d'1 entre 100.000? M'arrisco a comprar-me'l perquè pot ser que em toqui o buah, no m'arrisco ni de conya?
4: Bueno, llavors, Laura, com sempre dius, perquè ja ens tens acostumats, hem de buscar alguna referència coneguda per poder comparar, no?
3: Ah, doncs mira, hi ha un problema molt típic que moltes vegades fem a classe, que és estimar quants grans d'arròs hi ha en un paquet d'un quilo. Ja veureu que no és tan fàcil. Vosaltres quants diríeu?
4: Uf, aviam, fem que cada granet pesa 1 gram.
2: 2 mil·ligrams, no?
4: Podria ser, sí, no ho sé.
2: Un gram és molt.
3: Un gram és molt per un gra d'arròs?
2: Sí, home, 1 gram.
3: A no ser, sou vosaltres els que heu de fer les estimacions. O sigui, fem una cosa, si fos 1 gram, voldria dir que en un paquet hi hauria 1.000 grans d'arròs.
4: Correcte, sí.
3: Això és com l'estimació tirant baix. Tu dius que cada gra pesa...
2: No ho sé, mil·ligrams.
3: Vale, tipus, tu has dit 2 mil·ligrams?
2: 2, 3, no ho sé, més o menys.
3: Vale, vale, llavors, si són 2 o 3 mil·ligrams, o sigui, voldria dir que n'hi ha molts més que 1.000. Vale, però llavors tenim una cota inferior que és 1.000 grans d'arròs.
4: No, em semblen pocs. Ara
3: és veritat, no? Hi haurà més. Què tens que pesa 1 gram? Un ibuprofeno?
2: Clar.
3: És de...
4: Sí, sí.
2: Són mil·ligrams.
3: Són
2: 600 mil·ligrams.
3: 600
2: mil·ligrams.
3: 0,6 grams.
4: Clar, 1 gram.
3: Clar, aquesta la podem utilitzar. Un gra d'arròs és més petit que un ibuprofeno. Bueno, podem preguntar a la gent del carrer, a veure què pensa.
5: Jo, Sergi, dic que hi ha mínim 10.000.
6: Jo, a lo loco, sin pensarlo, 1.000 granos de arroz. Pero viendo lo que pesa un grano, deben de haber 50.000.
7: Jo digo que ha d'haver-hi uns al voltant, no sé si hem de dir un número exacte o un número així redondo. Si fos un número redondo, diria 50.000.
8: Creiem que hi ha 29.327.
9: Vale, el nostre sac d'arròs posa que hi ha 1 quilo d'arròs i posa que per 100 gramos hi ha 348 calories. I hem pensat que més o menys seria el triple, perquè són unes 1.000 calories d'arròs. Llavors, per això hem dit 300.
10: Hem anat comptant els grans un a un amb un got petit que teníem de 25, val? Llavors hem agafat el got de 25 i l'hem anat posant en un got més gran, i llavors hem anat abocant tot l'arròs i llavors després hem fet la multiplicació fàcil.
11: Jo crec que hi ha 5.000 grans d'arròs.
12: Jo crec que en 1 quilo d'arròs hi ha 4.500 grans d'arròs.
13: Vale, doncs hi ha 20.000. No sé, és que n'hi ha molts, no? Són molt petitons. 20.000.
14: Jo crec que en un paquet d'arròs hi ha 50.000 grans d'arròs.
15: Des d'aquí, Sertit, creiem que 1 gram no pesa ni de broma, 0,05. Jo crec que pesa menys, 0,01, calcularia. I, bueno, calculant, dividint 1.000 grams, no? Partit 0,01 són uns, que 100.000 grams. 100.000 grans d'arròs. Aquest seria el meu càlcul aproximat.
16: Jo diria que si és basmati, que és més llarg, potser n'hi ha menys de 50.000. I si és rodó, més.
17: Jo diria que hi ha 15.000. L'explicació seria, crec que hi són uns 30 grams per cada culleradeta i que amb 30 culleradetes omples una tassa mitjana, petitona mitjana. I jo diria que una tassa d'aquestes petitona mitjanes són uns 100 grams. Llavors, si fossin més, doncs a mi serien uns 150 grams. Llavors calculo que 30 per 30, 1.500. I llavors 10 tasses, doncs això, serien uns 15.000. Si de tasses n'hi haguessin menys, doncs m'imagino que entre 10.000 i 15.000.
4: Uf, aviam, llavors quan quedem? Perquè aquí ha sortit de tot. Com podem fer-ho, això, de saber per on va la gent? Una manera per estar segurs, jo crec que seria obrir un paquet i comptar-los tots.
3: Sí, clar, o sigui, pots estar tot el dia fent això. De fet, una bona manera seria aquesta, però, com sempre, l'important, a part de saber els resultats, en matemàtiques també és superimportant ser eficient. Per tant, aquest mètode, per exemple, estaria bé. O sigui, si no tens cap altra opció, doncs ho pots fer, però anem a buscar com coses que puguem anar més al gra, no? Llavors, de fet, quan vam anar preguntant, ja va sortir que una bona manera, hi havia gent que deia, pesaria 50 granets d'arròs, miraria a veure quant pesen 50 granets, perquè molta gent et diu que pesaria un, però llavors tens una limitació física, que és que la bàscula, si tu li poses un granet d'arròs, es queda al zero,
2: clar,
3: perquè no pesa, vull dir, no té tanta precisió. Per tant, dius, vale, doncs agafa un grapadet de 50. Vale, i llavors mires...
2: Divideixes entre 50.
3: Exacte, i llavors després ja veuràs quant val un i llavors faràs proporcionalitat per saber quants hi ha en un quilo. Això seria una bona manera.
4: I n'hi ha d'altres, no? Perquè tota aquesta gent que hem sentit del carrer n'ha dit diverses estratègies.
3: Sí, de fet, hi ha una noia que ha dit que posaria... granets d'arròs com fent una línia igual de llarga que el paquet i que llavors multiplicaria els granets d'arròs que li cabien a lo llarg, a lo ample i a lo alt. Llavors faria com el volum del paquet d'arròs, però en comptes d'en centímetres, que li quedarien centímetres cúbics, doncs amb granets d'arròs. Llavors, o sigui, era una bona idea, realment.
2: Vinga, doncs som-hi, no? Estem preparats. Aviam, aquí tenim una bàscula a la ràdio, justament. Sabíem que venia la Laura i que podia passar qualsevol cosa. Què us sembla si mesurem, aviam, quant pesen 50 granets?
4: Vinga, fem la prova.
3: A veure, tu compta'ls bé, eh?
4: Sí, això sembla quirúrgic, eh? Es compto, eh? 47, 48, 49, 50... Vale. Vinga, ja tinc 50. Cap a la bàscula.
2: Vale, mira, marca un gram i escaig, per 50 granets.
3: Vale, perfecte, fem la proporció. Si 50 granets pesen aproximadament un gram, arrodonim una mica, vol dir que un granet pesa 0,02 grams, que és el que tu havies dit. Molt bé, molt bé, molt bé. Ara, si el paquet fa un quilo, és a dir, 1.000 grams, vol dir que si... Per exemple, dividim 1.000 entre 0,02. A veure, ajuda'm amb això.
4: Ho he fet amb la calculadora. Vull dir, 50.000, vale, 50.000 més o menys.
3: Vale.
4: 50.000 granets d'arròs per paquet. Encara que, bueno, hi ha petites variacions, però 50.000. Posem 50.000.
3: Perfecte. Vale. Recordeu que tot això ho estàvem fent perquè volíem entendre...
2: Que ens toqués la loteria.
3: Volíem que ens toqués la loteria i volíem entendre si tenir la probabilitat de 1 entre 100.000 era molt o poc. Llavors, si en un paquet d'un quilo més o menys tenim 50.000 granets d'arròs, anem a situar-nos. Anem a fer com si agaféssim dos paquets d'arròs d'un quilo, els buidéssim en un bol i ara així ja tindríem 100.000 grans d'arròs, vale? Llavors, imagina't que tu tens aquesta muntanya de granets d'arròs, que tens 100.000, imagina't que pintem un gra vermell i el fiquem dins la palangana o el bol on hem buidat els dos paquets d'un quilo, perquè allà tindrem 100.000 grans d'arròs.
2: Uh-huh.
3: I llavors ara, sense mirar, fiques, remenes i agafes un gra a l'atzar. Si el treus vermell, has guanyat el gordo.
4: Uau!
2: Sí, només... O sigui, ara entenc que és 1 entre 100.000.
3: Exacte.
4: Jo aquí veig molt arròs, vull dir, és dificilíssim. Jo ara entenc perquè mai em toca, vull dir...
3: Clar, sí, de fet, per això diem que les matemàtiques, quan les fem tangibles, s'entenen millor. Però això no només és probabilitat, és la visualització de que aquella mesura de l'atzar el que voldrà dir, com diguéssim, no?
2: Sí, és un entre 100.000 que et toqui la grossa, però hi ha altres premis.
3: Vale, clar, ara podríem dir...
2: A mi no fareu que deixi de jugar a la loteria, ja us ho aviso, us ho avanço. Amb els antecedents familiars, escolta.
4: Sí, però espera, perquè entenc que hi ha segons premis, tercer premis...
3: Clar, de fet, això justament és la clau de per què la gent juga, perquè si et toca la grossa, molt millor. Però si no, dius, bueno... Algú em tocarà i si no
2: aviam,
3: em tornaran
2: si rasques més. Exacte.
3: Exacte.
2: Si et quedes igual o rasques més, ja has guanyat.
3: Clar, l'únic que ara aquí, per exemple, podríem fer un altre, o sigui, no que et toqui qualsevol cosa, sinó podríem dir, val, el que deies tu ara, Albert, de que et toquin un premi gros, i hauríem de definir què vol dir.
2: El 5, no?
3: Els 5 primers.
4: Sí. Jo, els premis de la loteria, mai ho he entès.
3: ja, és molt complicat, eh? De fet, podríem parlar amb algú que sí que domini de com va tot això i que ens expliqui quins tipus de premi hi ha i com va allò del dècim, allò de les participacions i tot això.
2: Vinga, som-hi.
18: Som aquí davant del Fanalet del Monjo, és un dels establiments més emblemàtics de venda de loteria de Sant Cugat del Vallès, i ens acompanya el César, que fa una pila d'anys que hi treballa. Sabries dir-nos quan fa que és obert aquest establiment?
19: Doncs més de 40 anys, o sigui, jo no et sé, ara no et sabria dir perquè no retinc aquesta informació en el cap, però sí que fa un temps van celebrar l'aniversari i ja fa més de 40 anys que estem.
18: I quan fa que hi treballes?
19: Doncs jo aquí, entre l'estanc que estava aquí a la cantonada i la loteria, doncs porto 26 anys aquí treballant.
18: Déu-n'hi-do, o sigui que les has vist de tots els colors, no? Algun premi gros que hagis repartit?
19: Bueno, no hem repartit allò primers premis i tal, però sí que hem tingut premis d'aquests de pagar hipoteques, que aquí es queda un bastant tranquil.
18: Que no està gens malament, no?
19: No, i tant.
18: Molt bé. Ens agradaria que ens expliquessis una mica com funciona la loteria de Nadal.
19: Vale, doncs...
18: Quants premis grossos hi ha?
19: Premis grossos des del primer fins al cinquè premi, vale? I el repartiment de premis doncs, ve des d'un únic primer premi fins a 8 cinquens premis. Vale? Aleshores, pues, bueno, en aquesta escala n'hi han dos premis de segona categoria, n'hi han els premis de tercera, els de quarta, vale? I després bueno, n'hi han les conegudes pedrees, que són aquelles del nen que diu 1.000 euros. Vale? Aleshores, doncs, després el reintegrament, que és el primer premi.

0: cada any, o sigui que...
1: I veneu il·lusió.
0: Sí, tant. Això...
1: Ens podries explicar com funcionen les sèries al dècim?
0: Vale, o sigui, les, els números, els 99.999 números que n'hi ha, que entren al sorteig, van expressats per sèries o fulles. Aquestes fulles porten 10 dècims, per això es diuen dècims, perquè són dècimes parts, o sigui, d'aquesta fulla, vale? I aleshores, pues, bueno, tots els premis després estan expressats, quan diuen 4 milions d'euros, realment és 4 milions d'euros per aquella persona que tingui una fulla sencera, o sigui, 10 dècims. I cada dècim s'emportarà 400.000 euros, que és el premi que li pertany.
1: I quant em costaria a mi comprar una fulla sencera?
0: Una fulla, doncs clar, els dècims es venen a 20 euros, la fulla porta 10, doncs són 200 euros.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, César.
0: Vale.
1: Que vagi molt bé el dia.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Vale, llavors, després de tota aquesta explicació, que ja veuríem lo sofisticat que és tot, ens quedem amb els 5 premis importants. Anem a simplificar una mica el problema perquè així també entendrem. Per tant, anem a comptar que tenim ara 5 opcions de guanyar d'entre les 100.000 possibles, perquè seguim tenint 100.000 números, però ara n'hi ha 5 que em poden donar premi. I això és el mateix que 1 de 20.000, no? Si simplifico. Per tant, ara una mica millor. Ja he millorat les meves probabilitats, però encara segueix sent poc probable.
3: I Laura, com podem imaginar-nos la diferència entre aquestes dues probabilitats?
2: Vale, doncs mira, tinc una altra manera. Podríem ara fer-ho amb 20.000 grans d'arròs, però que ja hem utilitzat aquesta estratègia abans. Una altra manera, que de fet me la va explicar l'Anton Aubanell, un dels millors professors de didàctica de les matemàtiques que existeix, em va dir, mira, imagina't una població que tingui 20.000 habitants. Clar, ara volem 1 entre 20.000, no?, de la probabilitat. Per tant, anem a pensar en una població que tingui 20.000. I aquí aprofitem per fer un altre problema d'estimació. Què diríeu?
4: Aviam, Sant Cugat ara mateix en té gairebé 100.000. L'està en debat. Si ja hem arribat als 100.000 o no.
2: Vale.
3: Una cinquena part de Sant Cugat.
2: Exacte.
3: Anem a buscar. No sé, hi ha pobles petits...
4: Vale, aviam, ho busco a Idescat, els primers que em surten. Amposta, Esparreguera, Manlleu, Vilassar de Mar, Sant Just d'Esvern, Banyoles, Franqueses, Roses, Sant Quirze o Calella.
2: Vale, doncs mira, Calella mateix. Ara us imagineu, agafem que Calella té 20.000 habitants, més o menys, eh? I doncs imagineu-vos que jo tinc un amic de Calella que un dia em va deixar un llibre i li he de tornar... I jo què sé, sé que tu, Albert, aniràs aquest cap de setmana. I et dic, ostres, ja acabes a Calella, espera't, que li he de tornar un llibre a un amic. Té, et dono el llibre i quan aparquis, el primer que trobis pel carrer, dona-li el llibre, que serà el meu amic i així li tornes.
4: Vale.
2: Què, creus que serà el meu amic realment o no?
4: Oh, depèn d'on aparquis, s'aparca davant del bar i depèn de l'hora, no?
2: Exacte.
3: I agafem, sí que el troba. I agafem els sensats, perquè no s'hi van a tornar el llibre
2: clar,
3: el dia de la cantada de veneres, que ja
2: clar, clar,
3: la població es multiplica.
2: Buf. Doncs això seria una altra manera de visualitzar com de probable és algo que tens de probabilitat 1 entre 20.000. T'has d'imaginar això, no? Que li donaries l'atzar al llibre a algú i, buf, seria just el meu amic o no?
4: Clar.
2: Clar, totes aquestes coses ajuden molt a fer-te la idea de què volen dir aquestes probabilitats de nombres grans.
4: Ens estàs desil·lusionant, Laura?
2: No, però les matemàtiques són les matemàtiques. Després hi ha la il·lusió que contrarresten les matemàtiques, però...
3: Però és molt potent això de convertir la probabilitat en una imatge que podem entendre i així li donem sentit, doncs, aquests 1 partit 100.000 o 1 partit 20.000 i les probabilitats de que toqui o deixi de tocar.
2: Exacte, fer aquestes analogies visuals, al final buscar experiències properes amb lo de l'arròs, les poblacions o concerts o el que sigui, tot ajuda a posar cos a la probabilitat. I al final, com sempre, a donar sentit numèric. I ara és un sentit numèric d'una probabilitat, que no deixa de ser la mesura de l'atzar. Vull dir que no és trivial, eh? És complicat. Resumint una mica... O sigui, aquí cal diferenciar entre saber calcular la probabilitat d'una cosa i diferenciar el fet de donar sentit numèric a l'atzar per entendre aquesta probabilitat. O sigui, tu la calcules, però després l'has d'entendre què et vol dir això. Després, també, una segona cosa és que és important comparar amb altres contextos de probabilitats anàlogues, potser més quotidianes o significatives, per fomentar la comprensió. I un altre cop, o sigui, has d'anar creant aquestes referències. I després a l'aula, o amb els vostres fills o amb els familiars, o sigui, treballar l'atzar

0: amb un context que fa que els alumnes no només aprenguin, sinó que comprenguin el que estan fent. I això són com tres coses que ens podem endur del capítol d'avui.
1: I el millor, que les mates i la il·lusió poden conviure en temps nadalencs.
2: Exacte. Les mates, un cop més, ens ajuden a posar llum sobre la sort i entendre que potser la millor inversió nadalenca no és la loteria.
1: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
2: l'Albert Saumell
0: i la Laura Morera, qui et recorda que la sort és cega, però les matemàtiques obren els ulls.
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: L'hora del podcast.
3: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
6: Comencem per l'entrada de la finca i fem tota la volta a la finca, tot al redor, tot, fem tot el perímetre de la finca. No, fem tot el perímetre, perquè hi ha venes que poden ser d'entrada quan entres, i n'hi ha que van travesseres. Llavors, és una manera de si hi ha un creuament de venes, poder localitzar. Anem entirant, no noto res, anem a poquet a poquet. Ara noto alguna cosa, una miqueta, molt poca cosa, però deu ser una vena molt petita. Per tant, ja no diem mai res, ja me la salto. Pot ser una humitat, pot ser carbonat càlcic, que també marqui un senyal igual d'aigua. Continuem. Mira, en aquest cas, a veure si ens tirem de sort i en trobarem. Marcarà alguna cosa. A veure, anem tirant, anem pujant.
7: De moment les varilles estan en paral·lel, això vol dir que no hi ha res.
6: De moment res, ni es belluga ni res. Anem pujant. Ara, veus, vas veient, es tomben, jo les aguanto, les intento aguantar, però m'acaben picant el pit. Vena, això és una vena.
7: Ara han fet la volta, aquestes varilles.
6: Ara han fet la volta, sí. Ara passo la vena, tu mateix ho veuràs, i elles se van recol·locant, vull dir, com estaven al principi, ja està, i amunt, i ja per la pròxima, si és que n'hi ha cap més.
7: Benet, com s'explica això? És a dir, jo et veig amb les varilles, no sé si això ho mous tu, com pot ser, no?, que només amb aquests dos ferros, amb un pèndol, acabem trobant un pou. Això quina explicació té?
6: Això per mi no té cap explicació, perquè jo no hi crec. Però passa. Vull dir, no et puc dir res més, no crec que et passa. I ja et diré més clar. Ho proves tu, a veure si tot funciona. Diuen que si són camps magnètics, que si el nostre cos està més preparat per rebre aquests magnètics. Els geòlegs no hi creuen, evidentment, i quan ho veuen, no hi creuen, no sé, però mira, des de l'antiguitat que s'ha fet així.
7: Escolta, fem això que em deies, canviem els instruments, jo et deixo el micròfon i la gravadora, sí. I jo agafo les varetes i em vas explicant.
6: Molt bé.
7: Val, tu em vas explicant, com ho he de fer.
6: Mira, agafa les varetes, apoya't els dits aquí, aguanta fort, posa-te-les així ben obertes, els colzes que et toquin el cos, i llavors pensa en aigua, no sé, jo penso en l'Ebre, per exemple, no sé, has de buscar aigua, tu busques aigua, vols aigua, i molt a poc, perquè tu ets molt nou, en aquest cas no sé si et funcionarà encara, ves fent, ves caminant, quan notis una petita oscil·lació t'apares. La notes ara, jo veig que et fa alguna cosa, se't creuen, te l'has passat, però se t'han creuat, alguna cosa t'ha senyalitzat, ho has fet tu, amb les mans.
7: Jo aparentment no.
6: Ho has fet tu, doncs bueno, per això és el que em preguntaves, no? Vull dir, jo aparentment tampoc, ara, no ho sé.
3: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
7: La mística dels saurins pot arribar a despertar passions, també escepticisme, no tothom hi congregui, però jo encara estic impactat pel que he viscut. Compartirem una altra experiència en el programa d'avui, també sorprenent, al municipi d'Alforja, i de troballes amb tècniques ancestrals a tecnologies de futur, perquè avui també apuntalarem com hauria de ser la transició hídrica a Catalunya segons els enginyers. Bé, per quina Catalunya ens hem de preparar? Quants habitants serem el 2050? Començarem parlant, però, dels aqüífers, amb els quals també haurem de comptar en un futur. Els coneixem i aprofitem prou.
3: La
8: l'aigua subterrània beu en bona part de la pluja. Significa el 70% de les infiltracions que reben els aqüífers, tot i que també pot rebre aportacions de rius o altres masses d'aigua, o bé de filtracions de les nostres canalitzacions, per exemple. En qualsevol cas, el ritme de recàrrega d'un aqüífer no és ràpid, ja que només aprofita de mitjana el 10% de l'aigua de pluja. El cert, però, és que varia en funció de les característiques de cada zona. Mentre les rieres del Garraf aprofiten el 27% de l'aigua de les precipitacions, la infiltració de les rieres litorals del Gaià són inferiors al 4%. Segons els estudis de la Generalitat, amb registres anteriors a la darrera sequera, als anys normals, Catalunya extreu el 76% dels recursos subterranis disponibles. I, en canvi, en període secs, la demanda s'enfila fins al 115%.
9: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
7: Damià Barceló és expert en recursos hídrics, professor universitari, va ser director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i és una de les veus, podríem dir, més acreditades a casa nostra, també reconeguda a nivell internacional. Benvingut al programa.
10: És un plaer estar aquí per parlar-vos del tema aquest de l'aigua.
7: La Catalunya del futur ha de comptar amb els aqüífers?
10: Sí, la Catalunya del futur, com la d'ara, de comptar amb tot, aqüífers, aigües residuals tractades o regenerades, desalinitzadores si estàs al costat del mar, hem de comptar amb tot, perquè és, a veure, els recursos són limitats.
7: Pel que fa a l'ús d'aquests aqüífers a Catalunya, s'han aprofitat en excés, s'han sobreexplotat els últims anys?
10: Sí, un dels problemes greus que tenim els aqüífers és la contaminació de nitrats, degut a les activitats agrícoles, bàsicament, agrícoles ramaderes. Per tant, el tema dels nitrats està allí, molts d'aquests pous no es poden fer servir, no es poden utilitzar. S'estan recuperant i s'han recuperat pous, per exemple, el cas del Besòs a Barcelona. Algunes d'aquestes aigües s'estan fent servir per regar, no per usos, diguem-ne, d'agrícoles, però hi ha una feina importantíssima amb la recuperació d'aquests aqüífers. Per tant, és important i pensem que l'aqüífer sempre està connectat a l'aigua superficial, és a dir, quan veiem un riu, el riu porta aigua perquè hi ha aqüífers, eh? Per tant, si no porta aigua és que no hi ha aqüífers, eh? Vull dir, aleshores, tot això s'ha d'anar cuidant i per el tema de recuperar un aqüífer és costós i degut a la gran activitat ramadera de Catalunya i agrícola, doncs això és molt complicat, perquè pensem que Catalunya, el sector agroalimentari, representa més del 25% del PIB. Això vol dir doncs, 8-10 milions de porcs, aviram, etcètera, etcètera. Clar, hi ha una activitat agrícola important i això ha de ser sostenible. Per tant, com ho fem? Això és un tema que jo pregunto, com ho fem?
7: En qualsevol cas, quan hi ha un aqüífer contaminat, es pot salvar? És a dir, aquesta contaminació és reversible, es pot arribar a recuperar?
10: Sí, però s'ha de tractar el nitrat, s'ha de treure, s'ha d'eliminar el nitrat. O sigui, els nitrats estan a uns nivells molt alts, superiors a la directiva europea, a la majoria de Catalunya. O sigui, avui en dia és vulnerable. Ja és un tema que tenim un problema, que Catalunya i Espanya també, eh? Vull dir, no és només aquí. És un tema important. A part que hi poden haver-hi d'altres coses, com antibiòtics, pesticides, a zones, per exemple, blat de moro, zones on hi ha molta activitat agrícola, doncs hi ha pesticides, antibiòtics, perquè, clar, els ramats, el bestiar, doncs, necessita antibiòtic. I aleshores, tot això va passar també a l'aqüífer. Per tant, l'aqüífer són importants i s'estan recuperant i sé que hi ha un pla de recuperació d'aqüífers en algunes zones i es poden tractar, però requereix una tecnologia, inversió, etc. Com tot, una mica, si es vol recuperar l'aigua, en general, el que diem l'aigua regenerada, no? d'una aigua superficial regenerada, una aigua d'una depuradora. Però l'aqüífer requereix això. I aquest és el problema que tenim amb els aqüífers.
7: Més que no pas la disponibilitat d'aigua.
10: A veure, d'aigua n'hi ha, i més, bueno, aquest últim any que ha plogut. La disponibilitat d'aigua a Catalunya tindrem sequera, els experts, jo sóc expert tan parcialment en temes de sequera, però vull dir, bé, m'hi he hagut de posar els últims anys, diuen que són episodis que repeteixen cada 7, 8, 10 anys. Pensem que l'última forta va ser el 2008. Per tant, aquí a Catalunya ens hem d'espavilar, és a dir, les inversions del govern català previstes que he vist ara i que aquest nou govern respecte a l'anterior estan respectant és per augmentar la disponibilitat d'aigua i arribar als 280 hectòmetres cúbics en el que seria aigua desalinitzadora i aigua regenerada, no? I si podem tenir aquests 280 hectòmetres cúbics, que no depenen de la pluja, perquè aquí El que no pot ser és que avui en dia depenguen de la pluja com la edat mitjana. És a dir, el que no pot ser és que si no plou no hi ha aigua. No, home, vull dir, a veure, avui en dia tecnologies... Israel no depèn en absolut de la pluja. Per exemple, Israel té en aquest moment tres grans desalinitzadores que li donen 550 hectòmetres cúbics per any. Ara s'han de començar a fer aquestes inversions perquè pel proper episodi de sequera que ens agafi més preparats, no? Ens agafi millor.
7: Seguim estirant el fil de la contaminació, que és el primer que havíem obert, perquè, de fet, vostè també ha estudiat la contaminació per microplàstics. Quan parlem d'això, sovint ens ve la imatge de mars, d'oceans, però en l'aigua potable que acabem consumint nosaltres a casa nostra, també té efecte aquesta problemàtica?
10: Bé, en principi l'aigua potable n'hi ha d'haver-hi molts menys, perquè el microplàstic, l'aigua potable, passa molt més tractament. És a dir, qualsevol aigua porta tractament. L'aigua potable, en principi, a dades d'Europa, hi ha molt poc, n'hi ha, però molt poc. O sigui, els nivells estaríem parlant de poques partícules de microplàstic. L'aigua residual que va als rius n'hi té més, i també no només l'aigua del riu, sinó també els sòls. És a dir, quan estem regant amb aigua regenerada o aigua de riu, el sòl també es contamina. Això és un greu problema, per exemple, a Xina. Aquí a Espanya s'ha estudiat poc, s'està estudiant ara. Inclús les plantes poden absorbir part d'aquest microplàstic i passar a la planta. Per tant, el microplàstic és un tema que està tot arreu, perquè estem abusant també de l'ús de microplàstics, s'estan trencant, són partícules que es trenquen, es fan els micro i els nanoplàstics, i això arriba tot arreu. I a més, els micro i nanoplàstics el que fan són absorbeixen d'altres contaminants, de manera que això passe a tota la cadena. És a dir, el microplàstic no només és plàstic, sinó que també, per exemple, conté antibiòtic. Pot contenir.
7: La disponibilitat d'aigua subterrània a Catalunya és coneguda? És a dir, tenim una radiografia clara dels recursos que hi ha, o en aquest sentit hi ha camí per recórrer, ens podem arribar a esperar noves troballes?
10: En principi, hi ha molt, els grups d'hidrogeologia o d'aigua subterrània a Catalunya són gent molt coneguda i saben la quantitat que hi ha. Per exemple, Barcelona sé que hi ha 40 hectòmetres cúbics, perquè ho ha repetit moltes vegades, el que és la ciutat de Barcelona, que és molt 40. El que passa és una cosa és el recurs que hi ha i l'altra el que pots aprofitar. O sigui, no pots buidar un aqüífer. Perquè hi ha un altre tema. Si tu, per exemple, buidessis molt els aqüífers, el que està passant ara amb algunes parts del món, que el terreny baixa. És a dir, si tu explotes molt l'aqüífer, al final el que tens és una baixada del terreny. Això està sortint a la premsa, no? Per tant, a Catalunya sí que hi ha aigua subterrània i molts pous, a la zona de Tarragona, moltes... Se sap les quantitats que hi ha, però la qualitat... Amb tot arreu, ja t'he comentat, hi ha un problema de qualitat i un problema, clar, si l'aigua no té qualitat, què en fas de la quantitat si la qualitat no és bona?
7: El desenvolupament industrial i demogràfic del país en aquest futur pròxim arribaran al punt de posar al límit la disponibilitat d'aigua?
10: Bueno, jo crec que si es fa bé, no. Clar, si es fa bé, no. Aquí hi ha una discussió que va sortir quan hi havia la sequera, que donem aigua als regants o aigua als turistes, no? Perquè, clar, si un turista es dutxa tres vegades al dia, el consum d'aigua a Barcelona ve a ser d'una persona de Barcelona 100 litres al dia. Un turista, si gasta 300, clar, escolta, vull dir, a veure, què fem aquí? Vull dir, aquí arriba un moment que dius, si creix molt el turista, que dona molts diners, d'acord? Però després hi ha tot el sector ramader, agrícola, que és a Catalunya, com t'he dit, és el 25%. També s'ha de... Aquí hi ha un tema que no he dit, que s'ha de millorar molt el sistema de recs. Aquí a Catalunya hem anat una mica endarrerits, per exemple, el canal d'Urgell està fent les inversions que ha començat a fer-les ara, però els havia fet fa 50 anys. Per exemple, el que són els sistemes de recs agrícola a Múrcia, Alacant, són molt millors. O sigui, el que és la part de Llevant, que han patit molta aigua, ho han fet millor a Almeria, per exemple. Aquí a Catalunya han tirat massa de beta de l'aigua del Recamanta, no?, que es diu. Per tant, aquí jo crec que l'agricultura també ha de fer els deures d'utilitzar menys aigua i millor. Si es fa això, no hi haurà problema. Si no es fan aquestes inversions, no, perquè llavors tenim una aigua de sequera, els embassaments no donen prou d'aigua. Si no s'haguessin fet les desalinitzadores que es van fer a la renda del 2008, que es van fer els 80 hectòmetres cúbics que teníem, doncs no haguessin tingut problemes, haguessin de venir potser aigua amb vaixells o un trasbassament, a veure. Però com que sabien fer una petita inversió, doncs s'ha aguantat, s'havien d'haver fet més, però no es van fer. El que jo vull dir és que han de pensar què s'han de fer. I això s'ha de fer i després s'ha de fer una bona gestió política des del govern, jo crec, dels recursos, i dir, bé, si som 10 milions, doncs, bé, com, com ho gastem, qui gasta aquí, quin és el màxim, etc.
7: Damià Barceló, gràcies per compartir la seva visió amb nosaltres.
10: Gràcies a vosaltres, eh? I un plaer.
8: Els estudis de l'ACA expliquen que sovint s'extreu més aigua dels aqüífers que la que poden proporcionar de forma sostinguda. En anys amb un règim de pluviometria normal, més del 30% de les masses subterrànies presenten un índex d'extracció per sobre dels valors recomanats. El cas és que, en anys secs, la situació es tensa en la meitat dels aqüífers perquè es sobreexploten. A més de posar-los al límit de la seva capacitat, Catalunya té un problema amb la qualitat de les aigües subterrànies, ja que el 35% s'han declarat en mal estat químic, sobretot per contaminació de nitrats. En resum, de les 70 masses d'aigua subterrània que s'identifiquen en el Pla de Gestió de la Generalitat, només 16 presenten un estat bo, és a dir, que aproven pel que fa a qualitat i també en termes de quantitat en relació al ritme d'extraccions.
7: Els aqüífers se segueixen explorant força en èpoques de sequera, sobretot, però cal tenir en compte que l'extracció, tal com la coneixem avui en dia, és un invent prou recent, des que hi ha sistemes de bombament potents i des que perforar, per exemple, més de 100 metres de profunditat es resol amb una certa facilitat tècnica. L'altra opció que ara es comença a plantejar és la d'utilitzar aquests aqüífers com a dipòsits d'aigua. És a dir, que quan tinguem molta aigua siguem nosaltres els qui la injectem al subsol. Una fórmula, per exemple, que en Damià Barceló també validava i que justament és una de les opcions que planteja l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, amb qui conversarem de seguida. Abans, però, us volíem explicar una d'aquestes troballes en temps de sequera i, per tant, en un context de màxima urgència.
9: Quatre gotes.
7: La història dels saurins ens connecta amb el municipi d'Alforja, al Baix Camp, que, com tants altres, en aquesta última època de sequera, els van trucar. El cas d'Alforja podríem dir que va ser diferent, la seva història va ser una altra. Parlem amb el seu alcalde, Joan Josep García, benvingut al programa.
11: Hola, bon dia, Gerard.
7: Si no m'equivoco, vosaltres vau rebre una trucada força sorprenent.
11: Va ser molt sorprenent. La trucada la vaig rebre del saurí, del Joan, que em va trucar perquè em va veure amb un tall que va sortir per TV3.
7: I explica'ns com va anar aquesta trucada.
11: En aquella situació, Gerard, que estàvem patint de l'any 2022-23, en aquella sequera que hem estat patint tots plegats, et truca un saurí i et diu que des de casa seva sap on puc fer un pou per poder tenir aigua. Doncs el primer que penses és que se t'anaran enfotent.
7: Clar, que és una broma telefònica, potser.
11: És una broma telefònica, se n'enfoten de tu. No, jo dic, ostres, aquest, vull dir... I llavors, no, llavors parlo amb ell i li dic, escolta, dic, mira, jo ja tinc prou feina per poder tirar endavant això com perquè em vinguis a trucar-me a fer-me aquesta gracieta. I em diu, no, sóc un saurí o sóc una persona que estic molt vinculada en el món de l'aigua i l'aigua la tens a tal lloc. Bé, quan un està desesperat en la situació que nosaltres estàvem, doncs bàsicament t'aferres al que sigui i llavors doncs, bé, vaig anar en aquell lloc que ell em deia. Resulta que en aquell lloc on nosaltres els vam acabar fent el pou, doncs aquell noi també fa anar el pèndol i tot això i s'ho va mirar i va dir, home, doncs sí, pues igual sí que té raó i aquí hi ha aigua. I llavors doncs, el que vam fer, els vam anar a buscar, més amunt de Lleida, al seu municipi, i el vam portar aquí i llavors vam acabar de mirar-ho en el terreny. I sí, era efectivament on havia dit ell, doncs llavors vam fer les proves allà en el terreny i llavors em va dir que hi havia una veta a diferents alçades, a diferents profunditats i que hi havia aigua, que hi havia molta aigua. Queda't amb l'anècdota, Gerard, perquè han acabat per la Benestar, que ell em va dir que hi havia diferents vetes, però que la veta més interessant estava a partir dels 150-160 metres de fondària. Ell em va dir que hi havia aigua als 20 metres, als 40, als 80 i gairebé cap als 150, i llavors van començar a fer la prospecció, sí, als 20 metres ja va començar a sortir aigua, i clar, quan tu vas començar a sortir aigua amb una sequera tremenda, doncs clar, és com vaig pensar en aquella gent del petroli, no? És com si trobessis petroli. Enmig d'una sequera tremenda, doncs va començar a sortir aigua. I la veritat és que per motius logístics vam fer el pou a 150 metres, perquè qui ens podia fer el pou ens ho podia fer amb aquesta fundària, perquè és la màxima que tenia. Traiem uns 9, entre 9 i 10 metres cúbics hora al començament. Treia aquesta mitja dels 9 metres cúbics i llavors vam quedar sobre entre 7 metres cúbics l'hora, que 7 metres cúbics l'hora, això perquè tinguis en compte, ho traslades amb els camions, amb els cisternes, estem parlant de 4 o 5 camions cisternes diaris.
7: Doncs ens quedem amb aquesta anècdota, va. Recordem, referència de 160 metres de profunditat, perquè aquesta història que avui expliquem no acaba aquí, encara hi haurà una segona trucada del Saurí, però estirarem el fil més endavant. Alcalde, ens retrobem aviat.
11: Moltes gràcies.
7: Tornarem a parlar de saurins i també de mites i llegendes al voltant de l'aigua. Hem fet un encàrrec al Joan Pellicer, qui va ser director del Servei Meteorològic de Catalunya. Ell ha estat un dels nostres guies en aquest trajecte del Quatre Gotes i, entre d'altres qüestions, li hem demanat que ens confirmi, o bé ens desmenteixi, algunes creences al voltant d'aquest recurs natural. Abans d'acabar el capítol, el saludarem, però abans el que fem és anar cap a Barcelona perquè ens hem citat amb l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Es tracta d'un punt de trobada dels col·legis d'enginyers industrials, agrònoms, camins, canals i ports i d'economistes que es van aplegar en aquest observatori just en el context de sequera per establir quin hauria de ser el full de ruta a la transició hídrica de Catalunya. En períodes de sequera o quan més ens ha faltat l'aigua, sempre hem estat pendents del cel. Fins i tot a casa nostra, i ho veurem aquí al Quatre Gotes, hem estat pendents o hem confiat la solució de vegades a pregàries, fins i tot a processons per demanar ajuda perquè plogués. Pel futur, però, des de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua ens plantegen una altra mirada, un canvi de perspectiva. Marc Oliva, gràcies per entrar amb nosaltres avui al Quatre Gotes.
12: Gràcies a vosaltres.
7: Per garantir aquesta aigua del futur, ja no podem mirar només al cel?
12: No hauríem, és a dir, tenim tecnologia suficient, tenim coneixement suficient, tenim capacitat suficient per, com a mínim, plantejar-nos la idea de no haver d'estar pendents del cel, sinó confiar una mica més en la tecnologia, en la capacitat d'inversió i en la planificació per poder tenir la capacitat suficient en moments de sequera extrema per assegurar el subministrament d'aigua just i equitatiu per a tots els usos.
7: A l'Observatori heu redactat el document Catalunya 2050, base per la transició hídrica, on recolliu, d'alguna manera, els deures que hauríem de fer com a societat per estar preparats per quan arribem a aquesta Catalunya dels 10 milions d'habitants d'aquí a uns 25 anys, el 2050, i que llavors hi hagi aigua per tothom. El context, o com a mínim el punt de partida, no és del tot favorable.
12: El que veiem és que, més enllà de les sequeres, d'aquí a 25 anys serem més gent. Apunten les previsions cap a 10 milions i nosaltres no? És la punt de partida que agafem. Per tant, venim d'una Catalunya de 6 milions d'habitants, som 8 milions i anem cap als 10 milions. És un creixement notable de la població. Per tant, més gent, hi haurà més demanda d'aigua. Previsiblement és gairebé proporcional. I, per altra banda, estem en un context clarament de canvi climàtic, malgrat encara hi ha qui el negui, ja n'estem visquent les conseqüències i, per tant, ens hi hem d'adaptar. I el canvi climàtic, una de les coses que ens diu sobre l'aigua és que tindrem, fins i tot quan tinguem aigua, en tindrem menys, de l'ordre d'entre un 20, un 30, 40% menys, depenent de les previsions i depenent de l'augment de temperatura. Per tant, una mica tempesta perfecta, Més demanda, menys oferta. Això, com veieu, no casa, ens anem cap a un escenari on, fins i tot en moments en què tinguem aigua, tindrem una escassetat permanent o un estrès permanent. I això vol dir que viurem tensionats, si no prenem mesures, quan tinguem aigua, i quan no en tinguem serà molt ràpid el problema, vindrà molt més ràpid que abans.
7: Creixerem un 25%, tindrem un 25% menys d'aigua, necessitarem, per tant, si descomptem aquesta part d'estalvi, necessitarem un 25% d'aigua més. Explica'ns d'on la traurem, aquesta aigua.
12: Efectivament, és a dir, no? Més demanda, menys oferta, per tant, estrès hídric, necessitem més aigua i aquesta és la, diguem, un dels eixos que nosaltres treballem. Nosaltres plantegem tres grans eixos. Dos van enfocats a la quantitat d'aigua. Un és, hem de ser capaços de ser més eficients en l'ús de l'aigua, per tant, gastar menys, utilitzar menys aigua, sobretot en l'ús agrícola. Hem de pensar que si som més persones haurem de produir més aliments, per tant, utilitzarem més aigua per produir més aliments. Catalunya som un país que necessitem el regadiu per ser productius en l'ús agrícola, per tant, necessitarem més aigua. Per tant, un dels grans focus és l'eficiència en l'ús agrícola, ser eficients, no tant per utilitzar menys aigua, sinó per produir més aliments sense gastar-ne menys, sense utilitzar-ne menys. Aquest seria un dels grans eixos. També mesures d'eficiència en l'ús urbà, on, de fet, ja ho hem dit moltes vegades, ja som molt eficients. No vol dir que no haguem d'aplicar mesures, i nosaltres en plantegem, sobretot en la distribució de l'aigua. Hem d'intentar fer la idea aquesta que cada gota compta, és, efectivament és cert, però el 72% de l'aigua a Catalunya s'utilitza per l'ús agrícola, perquè el gran gruix d'estalvi està en l'ús agrícola. Per tant, un eix d'estalvi, un eix d'eficiència, i un segon eix que ens aportarà més aigua, que és l'eix de nova aigua, o aigua no convencional. Aquesta aigua no convencional, essencialment, és la desalació, que ja en tenim un parell de plantes funcionant, i que nosaltres proposem incrementar-la amb fins a 6 plantes de desalació i en total uns 360 hectòmetres cúbics a l'any. Desalació i regeneració. I la idea de regeneració és que si ja fem esforços per depurar l'aigua que ja hem utilitzat, l'aigua la passem per una depuradora i per tant ja fem uns esforços, aquesta aigua intentar no abocar-la o a mar o a prop de mar, perquè després l'haurem de desalar, per tant no té massa sentit, intentar regenerar, aplicar un tractament terciari que faci que aquesta aigua pràcticament sigui utilitzada.
7: Una de les altres apostes estratègiques que presenteu en aquest document és la interconnexió de xarxes. Què significa connectar Catalunya amb aquestes xarxes?
12: Bé, és el que et deia, nosaltres plantegem tres grans iniciatives tècniques o tres grans estratègies. Les dues primeres són les que dèiem d'eficiència i nova aigua. Aquestes van enfocades a la quantitat d'aigua disponible, una per estalvi i l'altra per aportació de nova aigua. És aquest mix, aquest equilibri. I un cop tens tota l'aigua, el que diem és que ens falta una capa, que és la capa de resiliència. I la resiliència l'aconseguim amb una xarxa interconnectada. Les xarxes del país no estan connectades. Quan penses en la xarxa elèctrica és molt evident que totes les xarxes estan connectades. Quan tens una fallada en un punt pots subministrar des d'un altre. En el cas del gas també en alguns punts està connectat per diversos llocs. En el cas de l'aigua no és ben bé així, tenim xarxes molt aïllades i el que proposem és tenir xarxes interconnectades, per tant fer un gran corredor a tota la zona litoral i prelitoral, que és on es concentra la major part de la població, per tal de garantir els usos urbans de l'aigua en qualsevol circumstància. Perquè què ens aporta aquesta interconnexió? Ens aporta, un, que en cas d'emergència en una de les zones puguis proveir d'aigua d'alguna altra, només en cas d'emergència. No es tracta de fer trasbassaments continuats, sinó que es tracta de proveir en cas d'emergència. Aquesta emergència pot venir per temes de sequera puntual en alguna de les zones, però també pot venir per contaminació de les masses d'aigua. I aquest crec que és l'afegit també important, és que, com deia, anem cap a un model on cada vegada tindrà més pes l'aigua dessalada. Llavors, ja no només l'aigua ve dels rius, sinó que ve del mar, i per tant, si tenim 5-6 dessaladores distribuïdes pel territori, tenir unes canonades que puguis distribuir l'aigua dessalada cap a un punt o un altre, també ens aporta aquesta resiliència extra.
7: Clar, però els malpensats, quan es parla d'aquest projecte, segur que diuen, ostres, potser me l'estan colant, i al final és una altra manera de fer un transvasament encobert.
12: Sí, a més és cert, perquè quan nosaltres sortim a finals del 23, la primera mesura que proposem és justament és aquesta. I a més, nosaltres parlem d'un corredor a tot el litoral i això són dos trams d'unió. Hi ha com tres grans xarxes i proposem dos trams d'unió d'aquestes tres grans xarxes. Però posem molt d'èmfasi també en la unió entre Tarragona i la TL, l'Aigües Ter Llobregat. I posem molt d'èmfasi perquè en aquell moment, desembre del 23, estem en el pitjor moment de l'última crisi, de l'última sequera, I posem molt d'èmfasi perquè de totes les mesures que hem parlat, si et fixes, totes tenen un període de maduració bastant llarg. És a dir, construir una desaladora no es fa de nit al dia. Triguem de l'ordre de 4 o 5 anys, entre permisos, pressupostos, projecte, execució, triguem de l'ordre de 4 o 5 anys. Quan parlem de regeneració també trigarem temps. És fer projecte de nou, permisos, projectes, no. Quan parlem d'estalvis, de mesures d'estalvi en l'ús agrícola, trigarà el seu temps. Hem de canviar les tècniques de recs, hem de modernitzar canals, són mesures que també són més distribuïdes. En canvi, quan parlàvem de la canonada, parlàvem d'un període de temps molt breu. Parlàvem d'entre 8 i 12 mesos, i en 8-12 mesos podríem haver allargat el coixí que teníem a la crisi. Insisteixo, en un moment en què les previsions eren dolentes, estàvem al desembre del 23, i que ens anàvem a poder-nos quedar sense aigua en un període de menys de 12 mesos. Per tant, teníem 8 mesos aquesta connexió, ens hagués donat 45 hectòmetres cúbics més a la zona de l'àrea metropolitana, però de retruc també a la zona del Ter, perquè al final ens abastim del Ter, i per tant ens hagués donat un sospir, un aire, no?, que no teníem en aquell moment.
7: Parlarem de la regeneració d'aigua amb exemples reals, també de com les ciutats i en especial l'agricultura poden aconseguir aquest objectiu de ser més eficients i, en definitiva, d'utilitzar menys aigua, però ja serà més endavant. Marc Oliva, membre de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, gràcies per haver-nos resumit aquestes propostes que heu treballat.
12: Gràcies a vosaltres.
8: Estàs escoltant el Quatre Gotes.
7: El concepte de la nova aigua és aquest que hem d'anar fent cada vegada més nostre. Anirà sortint aquí el Quatre Gotes perquè ja ho veieu que està en boca de tothom. Hi ha altres idees que no són tan noves, com que l'aigua de l'Ebre pugui arribar més amunt de la demarcació de Tarragona. Recordareu que el director de l'Agència Catalana de l'Aigua ens deia que ara mateix, això no està damunt la taula, però avui sí que hem escoltat altres veus que aposten per aquesta idea. I us dic que baixarem aviat a les Terres de l'Ebre, on aquesta lluita en defensa del seu riu no està del tot enterrada. Abans, però, que us ho havia promès, havíem demanat al Joan Pellicer que ens confirmés o ens desmentís un mite al voltant de l'aigua. I a vegades és qüestió de fer. De fet, començàvem entre pèndols buscant pous i us podeu imaginar que no tothom confia en ells a l'hora de buscar aigua. Sí que hem confirmat nosaltres que, com a mínim, el Forja va confiar-hi, va treure'n rendiment, però no m'enredo. Estàvem amb aquesta resolució de la petició que fèiem al Joan Pellicer, que ens expliqui un mite, i si és veritat o mentida. No ens parlarà dels saurins, sinó d'aigües miraculoses, o si més no, aquelles a les quals en algun moment se li han atribuït característiques curatives. Joan, quin mite ens vols explicar?
13: Home, n'hi trobaríem un que fora intermig. Guaria les criatures que tenien la tos farina, que deien, amb un blanc en concret, deien, aquest nen té la tos farina, per curar-la ha d'anar a beure aigua de les 7 fonts. Recordem que el 7 és un número màgic que té connotacions esotèriques i tal. I clar, paradoxalment hi ha una part de veritat. En el moment que un nen que estava debilitat, que tenia la tos farina, però que començava a sortir a la tarda, caminava una estona, estava en contacte amb la natura, respirava bé, en condicions higièniques millor, bevia una mica d'aigua i tal, en el període es podia passar dues coses, o com pitjorés i que fins i tot es morís, dissortadament, o que normalment acabava curant-se. I llavors el meu pare recordava que havia vist a la farmàcia de Montblanc que algú li deia què li podrien donar al nen per curar acabar de curar la tosferina perquè ja ha begut aigua de les 7 fonts. Per tant, és un mite, mig veritat, mig mentida.
7: Gràcies, Joan. Una creença que trobaríem en molts altres llocs. Per exemple, l'aigua miraculosa de Sant Magí de la Brufaganya, que els tarragonins van a buscar encara avui en dia amb carros a més de 60 quilòmetres de distància a la Conca de Barberà i que dona inici a la Festa Major Petita de Tarragona. També l'aigua com a sinònim de benestar, de purificar-se amb les aigües termals que ens han acompanyat des de l'antiguitat.
9: Quatre gotes.
7: Ara potser tenim molts altres ingredients, serveis i motivacions a les nostres vides, però històricament és cert que hem estat molt connectats i estretament vinculats amb la presència d'aigua. Vaja, de fet, coneixeu aquella màxima, no? Sense aigua no hi ha vida. I potser també us sona aquest altre lema. Lo riu és vida. En la pròxima cita, territoris, pobles, lluites i aigua, aquí al Quatre Gotes.
8: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
5: De 6 a 7, l'hora del podcast.
14: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor. Avui va de viure com un gat. T'imagines tenir una vida de gat? Jo tinc tres gates, la Grissi, la Negri i la Princess. Te les he dit per ordre de pes. Són les meves mestres a quatre potes, que amb les seves vides aparentment senzilles, són veritables filòsofs del benestar i la creativitat. I si et preguntes què podem aprendre dels gats, pren nota, perquè ara t'ho explico. Primera lliçó. Disfrutar del moment present i ser feliç amb el que tenen. Tenen la capacitat de fer-ho tot tan intensament que si volen dormir, dormen profundament. Si volen prendre el sol, busquen ni que sigui un raig que entra per la finestra i s'estiren per gaudir-lo al màxim. Lliçó 2. Trobar alegria i possibilitats de passar-ho bé amb qualsevol cosa. Les ganes de jugar dels gats fan que vegin una simple caixa de cartró com un castell i una bola de paper com una presa valuosa. I és que la creativitat neix de veure el món a través d'ulls curiosos i juganers, recordant-nos que sovint les millors idees sorgeixen de jugar sense por, sense patrons. Ens anem a la lliçó 3, la paciència i l'enfocament. Si veuen una presa, poden passar hores i hores i hores contemplant, immòbils esperant el moment perfecte per actuar. No perden el focus. Lliçó 4. Tenir cura d'un mateix és prioritat. Els gats cada dia es prenen un temps per netejar-se, per fer estiraments, per assegurar-se que estan en la millor condició per gaudir de les seves aventures. Així ens ensenyen que cuidar de nosaltres mateixos és el primer pas per viure una vida plena i creativa. I lliçó 5, ser curiosos i exploradors. Tot i que poden ser uns mestres en l'art de la contemplació, mai no deixen passar l'oportunitat d'explorar. Sigui una engruna que han trobat a terra, la roba neta acabada de plegar o veure volar una mosca. D'això aprenem que hem de tenir sempre curiositat i estar oberts a nous aprenentatges i experiències. T'havies parat a pensar en aquestes lliçons de vida? Doncs ja ho veus. Viure com un gat és l'art de viure bé, no creus?

0: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hooky, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. La xarxa de comunicació local.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
3: Álvaro Rodríguez,
2: Eva Utrero
4: i Àlex Bermúdez.
3: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
4: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
2: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

La bona música a Music Calaix.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que en farem.
4: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
8: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
9: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: estudiat si la tàctica fa figa.
1: La porté per parar els gols, em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols va i m'enduc una carbassa.
2: I una defensa de quatre, em centraré.

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.
1: És que jo el rock català no...
0: No.
1: No.
0: No, bueno, tampoc és que...
1: Què?
0: Que no és ben bé... No saps a

mentre es tallava sàdicament despistat. Mentre es tallava sàdicament despistat, pensava en la mare. Mentre es tallava sàdicament despistat, pensava en son pare. Mentre tallava sàdicament despistat, pensava en el Sócrates.

dos titius, tres titius, quatre titius, cinc titius, sis titius. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava amb el guàrdia.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
2: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris de tensió del mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos convois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, aquest matí s'ha aixecat ja el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que, recordem, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. Segons les mateixes fonts, no consten persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Secat. Per aquest incident, el telèfon d'emergència del 112 ha rebut un total de 31 trucades. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació per la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ja a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home també va resultar ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després de compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les zones ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de les carreteres de Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una variant, l'AP7, a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. A banda també, degut a la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellolí, en sentit Barcelona, també hi ha retencions en aquest punt. A més, la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat la normalitat després de l'incendi d'ahir al Clot i Glòries, que n'afectava la circulació, i també recupera la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons.
0: Notícies en... Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments a les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
3: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 9:45 del matí.
4: Surt de la rutina amb Cabiroscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions. Són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Generalitat de Catalunya ja és la propietària dels habitatges de la promoció de la Vinyota Mollet del Vallès, una operació que assegura la continuïtat d'aquests pisos dins del parc de públic de lloguer assequible i dona estabilitat a les famílies que hi resideixen. De fet, els llogaters ja han signat els nous contractes amb la Generalitat, un tràmit que consolida la seva continuïtat als habitatges. Segons ha explicat la regidora d'Habitatge a l'Ajuntament de Mollet, Marina Escribano, el contracte de transmissió es va signar ara fa aproximadament un mes.
1: El contracte es va signar fa un mes, aproximadament, mes i mig, i per tant les persones que han volgut quedar-s'hi doncs, han signat un contracte amb els termes que correspon i per tant doncs, aquests anys que fixa tenen ja el contacte amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que és qui està regulant aquests habitatges, no? Qui els està gestionant i per tant doncs, ja està. És a dir, l'important és que són habitatges que durant aquests 10 anys que són els contractes, i després s'aniran renovant, doncs són de lloguer i són a un preu assequible de, com a HPO que és, i per tant també l'important és que han passat a mans públiques.
0: Escribano ha destacat que un dels principals objectius de l'operació s'ha assolit plenament. La gran majoria dels veïns han pogut continuar vivint els seus habitatges sense haver d'abandonar-los. Aquesta era una de les principals preocupacions tant dels residents com de l'Ajuntament de Mollet. I per altra banda, us informem que la plaça Ana Bosch de Mollet del Vallès continua millorant les seves prestacions amb la incorporació d'una nova zona d'ombra, una actuació que permetrà augmentar el confort dels usuaris durant els mesos de més calor i reforçar el paper d'aquest espai com a refugi climàtic. La nova ombra instal·lada a la zona de jocs d'aigua complementa una plaça que ja va ser dissenyada amb criteris de sostenibilitat, accessibilitat i també de convivència. L'espai de més de 4.000 metres quadrats combina àmplies zones verdes, espais de descans, àrees esportives, jocs infantils i itineraris accessibles amb l'objectiu d'oferir un punt de trobada per a persones de totes les edats. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
2: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
3: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
1: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial TENS en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè millora la situació d'accessibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar, per tant, els topalls als preus del lloguer. I Catalunya ha tancat el segon trimestre d'aquest 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Segons l'enquesta de població activa, el nombre de persones desocupades s'ha reduït fins a les 343.000, amb 92.600 aturats menys que el trimestre anterior i 5.300 menys que ara fa un any. I Renfe ha apartat de Rodalies a l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional a Catalunya, Antonio Carmona. Carmona assumirà a partir d'ara noves funcions a serveis comercials. Renfe explica que els canvis s'han fet després de l'arribada d'Òscar Playà al capdavant de la nova empresa mixta de Rodalies. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. No hi ha hagut persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil ha hagut d'activar també la prealerta del Pla Secat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després dels compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen també una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de carreteres a Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. A més, recordem que la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat ja la circulació després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que va afectar-ne la circulació. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
4: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
6: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.
7: Sí. són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
8: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
9: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
5: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Ara Mollet Esquerra continua les visites als barris. Des del partit han dut a terme la sisena visita del seu cicle de trobades als barris de la ciutat, una iniciativa que té com a objectiu conèixer de primera mà les necessitats dels veïns i recollir les seves propostes. En aquesta ocasió, la formació s'ha desplaçat al barri de Planalladó per copsar de primera mà quin és l'estat del barri. Durant la visita, Sergi Suárez ha remarcat que una de les reclamacions més repetides ha estat l'estat de la via pública o el desaprofitament dels espais.
1: El principal i el que es repeteix en pràcticament tots els barris, sempre ho repeteixo, és l'estat de la via pública, i aquí incloem doncs la situació dels asfaltatges, com per exemple el carrer Gallecs en el seu tram pel barri, que està en un estat molt malmès. També la situació d'algunes voreres, com pot ser una part de l'Avinguda Caldes o també del carrer Sant Joan, el carrer Miguel de Cervantes. També la situació d'algunes zones que haurien de ser centrals del barri i que estan molt desaprofitades, com pot ser el Parc dels Colors, com pot ser la plaça Joan Miró.
0: Segons expliquen, des de la formació, aquestes trobades permeten establir un contacte directe amb la ciutadania i conèixer les seves demandes sense intermediaris. L'objectiu és traslladar amb la màxima urgència les incidències detectades a l'Ajuntament perquè puguin ser gestionades i resoltes. I, per altra banda, us informem que el cementiri de Mollet del Vallès ampliarà el seu horari d'obertura durant el mes d'agost amb l'objectiu de facilitar les visites de la ciutadania i oferir més franges d'accés al recinte. Així, de dilluns a divendres, el cementiri obrirà en horari de matí, de 10 del matí a 1 del migdia, i a més els dimarts i els dijous també es podrà visitar a la tarda des de les 4 fins a les 7 del vespre. Amb aquesta ampliació de l'horari, l'Ajuntament vol facilitar l'accés al cementiri durant el període estival, adaptant el servei a les necessitats de les persones usuàries. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris de detenció al mercat de l'habitatge. Alhora, també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'accessibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I Catalunya ha tancat el segon trimestre d'aquest 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se, per tant, per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Segons l'enquesta de població activa, el nombre de persones desocupades s'ha reduït fins a les 343.000, amb un 92.600 aturats menys que el trimestre anterior i 5.300 menys que ara fa un any. I Renfe ha apartat de Rodalies a l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional, Antonio Carmona. Carmona assumirà a partir d'ara noves funcions a serveis comercials. Renfe explica que els canvis s'han fet després de l'arribada d'Òscar Planyà al capdavant de la nova empresa mixta de Rodalies. I un incendi ha calcinat una casa ocupada de Pineda de Mar aquesta matinada i ha obligat també a desallotjar els ocupants de l'immoble i diversos veïns per precaució. Tot i el col·lapse parcial del sostre de la casa i els seus danys estructurals, no hi ha hagut ferits, ja que el matrimoni que residia ha pogut sortir a temps. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre l'edifici continua acordonat pel risc d'esfondrament. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i també amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les causes dels fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després dels compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i també els danys dels cultius doni resultats, però reclamen també una reunió urgent amb el Departament de Territori per abordar la gestió de les ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls a les carreteres a Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una variant, la B20, a Barcelona, deixa un carrer tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, també una altra, l'AP7, a Castellbisbal, deixa en aquest cas un vehicle al voral.
0: Notícies en xarxa.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: El POU.
4: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
3: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
5: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
6: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
10: Hasta luego, cocodril.
9: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

supieras.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. La Generalitat de Catalunya ja és la propietària dels habitatges de la promoció de la Vinyota Mollet del Vallès. Els llogaters ja han signat els nous contractes amb la Generalitat, un tràmit que consolida la seva continuïtat als habitatges. I també us informem que el cementiri de Mollet del Vallès ampliarà el seu horari d'obertura durant el mes d'agost. Amb aquesta ampliació de l'horari, l'Ajuntament vol facilitar l'accés al cementiri durant el període estival, adaptant el servei a les necessitats de les persones usuàries. I en política comentarem el fet que ara Mollet Esquerra continua les visites als barris. En aquesta ocasió, la formació s'ha desplaçat al barri de Planalladó per copsar de primera mà quin és l'estat del barri. I en cultura, els castellers de Mollet van viure aquest passat diumenge una de les jornades més exitoses del curs durant la diada de la Festa Major de Gallecs. A la diada també hi van participar els castellers de Cerdanyola i els castellers de l'Alt Maresme. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
1: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: Tots els dimarts a les 9 de la nit al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.

0: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
1: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui farem el poeta Jordi Sarsanedas. És un poeta del segle XX que ja havíem tocat fa cosa d'un parell d'anys. Vam fer el seu llibre La Rambla de les Flors. I avui farem un altre llibre d'ell que es diu Cor meu, el món. Joc. Ara fora, si vols, fidel com un prodigi, l'amor que ens trenaria els gestos i els sospirs. Un beire fatiller d'exòtics elixirs, del passat recelós fundia tot vestigi. Fórem dos purs amants de blanca i alta flama, quan el flux d'encanteri hagué rentat d'oblit els nostres cors, nafrats durant la llarga nit que sobre el nostre amor estén la seva rama. Fórem, si t'avalleix, en un alt mirador de jades afinats i fabulosos nacres i brises i perfums i les músiques sacres d'algun orgue sonant amb boires d'antigor. Tu fores, si et plegués, d'un blanc de tija tendra i tindries els ulls estols de signes blaus. Signaria el reflex d'incendiades naus pels teus cabells trenats sota un lleu vel de cendra. Jo fora, què sé jo, et tindria les mans com sempre t'he volgut, a la màgica treva d'un temps suspès al clar migdia dels amants. Admiraria els ulls. Quan el plaer d'amor ja passés el desig de la ciutat de gemmes, miraríem l'estesa, i no fora sinó una llum nova a la ciutat de sempre.

El pic de fum. Somio jardins i fulles. L'airet somio em desperta i torna a despertar-me. El punt més dolç de l'ombra, amb el pic de fum d'un foc de jardiner. Tot el soroll del món, sermons i calaixeres, tot crema molt i molt lluny. Enlloc, potser, o mai. Rere la faramalla de les flames triomfa la tendresa de la cendra. Amanyago un rastre de tebió. M'hi endormisco en el somni. Trobaria, potser, si el volia, si el buscava, un granet d'or dins el gresol. L'aire em desperta, somio, i torna a despertar-me. Però no hi ha gresol, només el pic de fum que m'ha quedat al somni.

cor meu al món. Voldria mirar, mirar més fort, lligar aquests arbres, aquells arbres que fugen al cel, les ones, més fort, lligar-me amb la llum i les pedres, l'enorme pedra de la llum. Res no em mira prou, però mira i no em veu. I què es desfibra, el món o jo, mirall? Llindar de comiat, potser somriure, despreniment, desistiment, la mà que diu adéu, que prem i amolla, la gràcia d'un dia clar, certa, punyent, però pàl·lida sense remei. Se'm queda enrere, a baix i enrere, cor meu al món. No puc vestir-te de mirades. Jo sóc això que miro i se m'escapa.

El poema següent porta per títol Almadrava. I per al qui no el recordi, us diré que l'Almadrava és un tancat amb compartiments interns fet amb xarxes que serveix per pescar tonyines o altres espècies migratòries. I després, més avall, ens sortirà la paraula reguitnant, que és un verb, el reguitnant és un verb que refereix a claveguitzes, o sigui, cops de peu. Almadrava. Aquesta negació, la muralla profunda, no la veus i et fereix. Gernació tumultuosa, tot un poble armat de llum. La llum es trenca, vidre damunt la pell i els músculs debades poderosos. Tant de vida, de sobte, rebullint, llum cega, encabritada, reguitnant. Rebutja i torna a rebutjar la nit imperiosa que la ferra. Ni un crit, i tot és crit. I després és silenci, molt pur, molt dur, com abans fins i tot de qualsevol silenci. La sang tacava els dits del mar, el braç, la galta. La sang embruta la sal, tan blanca. I després, una mà renta l'altra. El mar s'ho perdona tot. La teva mort, la meva mort, un oblit llis, perfecte.

Dibuix i desdibuix. No m'invento la boira. Ve de fora i em llisca, endins per la mirada. S'embarreja amb la sang. Ulls clucs. Tampoc no m'invento la muntanya. La muntanya és sencera. No ho desmenteix gens el tomb que fan les hores. Imperiosament, l'ombra calla dins el cor de la llum. Tota la llum batega el cor de l'ombra. Mentrestant, experiència de camí, el silenci llanega rostos amunt. Absència, desdibuix, per damunt del dibuix, enrunament, oblit, trama i ordit, memòria. Dia de cada dia, haver perdut, haver tingut i dubtar-ne. Què fores si no tinguessis tot allò que has perdut? D'aquí estant, més endins, més amunt, em convoco, em recullo, tant com puc. I què puc?

Acceptació d'un consell. Calla i atura't. No diguis res. Escolta el silenci que fas amb la quietud dels músculs, l'alè suspès. No t'hi adormis, però. Forada el silenci de dins en fora. Aquí tens la torrentada, les fulles seques, el renill desbocat des d'un Nadal secret, la baralla de portes que se't tanquen els nassos, tanta esperança colltorta, buixada, el clavell a la llauna de cervesa, l'empenta sense heroi, sense braó ni cara, cada cop, a cada primavera, la ganyota, la por en tombar la cantonada, els anys i els tramvies de cap a cap del xiscle, tots els soldats trencats d'un sol cop de taló, les retòriques ventoses encastellades i el refilet, vocació d'enxaneta, el bruel lacerant de la impotència de generació en generació, la claror fins al cel, perquè t'hi reconeguis, home, alegoria del vent. Forada el silenci de fora endins, en l'agenollament d'una final humilitat. En el ressò trobaràs el sentit.

En el següent poema surt la paraula infrangible, és a dir, que no es pot trencar. La setena porta. Al fons dolorós de l'oblit, o dins la memòria infrangible, el feix opac de la nit i el combat antiquíssim, l'esglai del joc i el silenci de torres i cavalls, negre contra negre. La nit acull el glob de sang darrer del capità romput a la setena porta. Un galop invisible esborra ferides i abraçada. Tu, jo, aparta la cortina i després l'altra. Et sents més i més nu. Puny, ventre i espasa. Avances cap al mirall de la setena porta.

Veles de cap vaixell. El sol no sempre el vegis dur. Violenta icona d'ell mateix, cristall de foc, clavat al cim del temps inaccessible. Ara mateix, sense clàmide ni samarreta, pell lluent de brivall de platja, escapbussa en el vent. I el vent, aixelebrat, s'esbulla als ferros del balcó, negre i rovell. De qui sap qui, el balcó? Meu, perquè el miro. La roba estesa al balcó, blanc, ara daurat de la bugada, és vela si el sol l'empeny. Llençol, tovallola, calçotets, ara ja no. Cada peça, un full de llum, netedat de sal i capitomba navegant un goig sense arrel de memòria. En l'estesa del blau es desboquen, modestament, que tot és joc, pètals de nacre, encenalls d'or turgent, bocins barrocs de retaula.

Ara sentirem un fragment d'una peça que va compondre Ennio Morricone per la pel·lícula La Missió, però no aquella tan coneguda del començament, sinó una que porta per títol L'Oboè de Gabriel. El solista que toca l'oboè és Vicente Fernández Martínez.

Bé, doncs, continuem amb el poeta Jordi Sarsenedes i el llibre Cor meu al món. Ara llegirem un poema que hi surt la paraula clepsidra, que com la majoria recordareu eren els primers rellotges que funcionaven a base d'aigua. I més avall surt la paraula inconsútil, que vol dir fet d'una peça, sense costures. Recordant de lluny Paul Valéry. A contrallum, un pur perfil. I al darrere, la tarda, vaporosa de blaus i malva, i verd tendríssim. I el desmai i el roser, rugim de pètals, te'n recordes? Allargant, oferint, imprecisa mà d'esquelet a l'espectre la rosa. I el fontinyol, que plora, o la clepsidra. Un pur perfil que el gruix de plom subratlla i salva del blau encès, de la llengota de foc vermell que s'enfila i oneja, i febre de ca llepa la nit. Rere el recolliment i la presència pausada del càntic pla. I una menuda precisió, un punt, un pur perfil, ara encunyat en or de trinca. Se'n fa punyent mentre hi jugo amb els dits. Quina gràcia tan fràgil, inconsútil. I m'hi jugo, qui sap, llum o dolor, a cara i creu. En aquell moment, alçaves el cap i el decantaves a contrallum del vidre, nacre que es fon a trenc de dia.

coloms i tu. Ara, de sobte, un giravol. Un glob vibrant de dura primavera. Em llança als ulls un vol oblicu de coloms. I tu vens amb el capell de pètals, papallonyesa, i l'alba que penetra inacabablement els teus cabells. Vens pels meus ulls avesats a mirar-te, i sóc feliç al marge del vent assolellat. Tu vens, i quina jovenesa esquinça la buidor. Al vell mig de la plaça et diré que t'estimo. Ja sé, ja sé, ja sé que no m'escau. Cansat, feixuc, manllevar d'antany paraules i sentit. Res no redimirem, ni amb la tendresa de tot. I tant com he perdut, com se'ns ha fos, trencades cantonades. Però dóna'm la mà, decanta't. Tenim aquest silenci on tu camines, tu i jo. Aquesta soledat d'ocells immòbils, gloriosos, mentre la plaça gira volta.

el pont de la Tournelle. Ell diu: tu no tens res. No t'aferris a l'ombra de l'ombra. Allò que repeteixes, repeteixes, repeteixes. Allò que saps i tens per teu. Al capdavall ho oblidaràs. Ho has oblidat. Darrere la raó que crema, la seva obstinació llu el somriure que és la llum de la cel·la. De la cambra, dic. De qualsevol àmbit de respiració. L'enorme flor del somriure il·luminant l'estança des del llindar. Ho tinc ben clar. No m'hi haurà mai res que compti tant com la nit. Amb la balada del saxo a la xella del pont. Balada no ben bé, un degotim de notes, com si de mi només durés el goig i el dolor d'estar-me dret al costat d'aquella lleu, punyent fantasma que escoltava la música planera. Vinguda d'on? Quina llei d'última realitat? No somni, ni oblit, ni memòria. És la nit amb la confidència del saxo sota l'arca del pont invisible. Com si jo, vençut i convençut, només fos aquí, vivent, segons que sembla, pel fantasma que estimo. Tendríssim. Tanta joventut, tanta fragilitat. Prop del Sena, negre i poderós, que raja des dels roures i els narcissos, encara meus, dels boscos més perdut al palvulari dels anys. Tot era blat. M'invento un vell record, un espai somrient perquè hi puntegi el capciró dels dits de cada aurora. Carros altíssims de llum encastellada desen pausadament cançons i feines rosses. L'ànim se m'hi avalteix sota carícies lentes de garbes i de trenes. Bé, doncs, fins aquí arriba el nostre programa d'avui, El combat dels poetes, dedicat a Jordi Sarsanedas i el llibre Cor meu al món. Que passeu molt bona setmana.

0: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 28 de juliol de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. La Generalitat de Catalunya ja és la propietària dels habitatges de la promoció de la Vinyota Mollet del Vallès. Els llogaters ja han signat els nous contractes amb la Generalitat, un tràmit que consolida la seva continuïtat als habitatges. El cementiri de Mollet del Vallès ampliarà el seu horari d'obertura durant el mes d'agost. Amb aquesta ampliació de l'horari, l'Ajuntament vol facilitar l'accés al cementiri durant el període estival, adaptant el servei a les necessitats de les persones usuàries. Ara Mollet Esquerra continua les visites als barris. En aquesta ocasió, la formació s'ha desplaçat al barri de Plana a Lladó per copsar de primera mà quin és l'estat de la zona. I els castellers de Mollet van viure aquest passat diumenge una de les jornades més exitoses del curs durant la Diada de Festa Major de Gallecs. A la Diada també hi van participar els castellers de Cerdanyola i els castellers de l'Alt Maresme. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que són Sergio Guardeño, al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: La Generalitat de Catalunya ja és la propietària dels habitatges de la promoció de la Vinyota Mollet del Vallès, una operació que assegura la continuïtat d'aquests pisos dins del parc públic de lloguer assequible i dona estabilitat a les famílies que hi resideixen. De fet, els llogaters ja han signat els nous contractes amb la Generalitat, un tràmit que consolida la seva continuïtat als habitatges. Segons explica la regidora d'Habitatge a l'Ajuntament de Mollet, Marina Escribano, el contracte de transmissió es va signar ara fa aproximadament un mes. L'acord té una vigència inicial de 10 anys i contempla la possibilitat de renovar-se garantint així la continuïtat del model d'habitatge protegit.
2: El contracte es va signar fa un mes aproximadament, mes i mig, i per tant les persones que han volgut quedar-s'hi doncs, han signat un contracte amb els termes que correspon i per tant doncs, aquests anys que fixa tenen ja el contacte amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que és qui està regulant aquests habitatges, no? Qui els està gestionant i per tant doncs, ja està. És a dir, l'important és que són habitatges que durant aquests 10 anys que són els contractes, i després s'aniran renovant, doncs són de lloguer i són a un preu assequible de, com HPO que és, i per tant també l'important és que han passat a mans públiques.
1: Escribano ha destacat que un dels principals objectius de l'operació s'ha assolit plenament. La gran majoria dels veïns han pogut continuar vivint els seus habitatges sense haver d'abandonar-los. Aquest era un dels principals preocupacions tant dels residents com del mateix ajuntament. La regidora també ha remarcat que els habitatges mantindran la seva qualificació de protecció oficial i continuaran destinats al lloguer assequible.
2: La majoria s'hi han quedat, també hi ha alguns doncs, que en el seu dia que havia vençut doncs, els havien comprat, però és la minoria. Per tant, també després tenim tot un paquet que són de lloguer amb una altra empresa, que és Montcal, però que també la voluntat és de que es mantingui el lloguer. Per tant, el nostre objectiu, que era que això no caigués, que això no passés a habitatge lliure, no podia passar perquè això sí que estava qualificat com a HPO, però ens interessa que hi hagi lloguer perquè és el que més falta en aquest municipi i per tant això de moment està absolutament garantit.
1: Amb aquest canvi de propietat, els residents de la Vinyota guanyen estabilitat i es reforça el compromís de les administracions per mantenir aquests habitatges dins el sistema públic de lloguer assequible, assegurant que continuïn complint la funció social per la qual van ser creats.
0: Mollet al dia, notícies.
1: El El cementiri de Mollet del Vallès ampliarà el seu horari d'obertura durant el mes d'agost amb l'objectiu de facilitar les visites de la ciutadania i oferir més franges d'accés al recinte. Així, de dilluns a divendres, el cementiri obrirà en horari de matí des de les 10 fins la 1 del migdia. A més, els dimarts i els dijous també es podrà visitar a la tarda de 4 a 7 del vespre. Amb aquesta ampliació de l'horari, l'Ajuntament vol facilitar l'accés al cementiri durant el període estival, adaptant el servei a les necessitats de les persones usuàries. I la plaça Anna Bosch de Mollet del Vallès continua millorant les seves prestacions amb la incorporació d'una nova zona d'ombra, una actuació que permetrà augmentar el confort dels usuaris durant els mesos de més calor i reforça el paper d'aquest espai com a refugi climàtic. La nova ombra instal·lada a la zona de jocs d'aigua complementa una plaça que ja va ser dissenyada amb criteris de sostenibilitat, accessibilitat i també convivència. L'espai de més de 4.000 metres quadrats combina àmplies zones verdes, espais de descans, àrees esportives, jocs infantils i itineraris accessibles, amb l'objectiu d'oferir un punt de trobada per a persones de totes les edats. En els darrers mesos, l'Ajuntament també ha impulsat la instal·lació d'una nova àrea de jocs infantils i d'un espai de jocs d'aigua, l'Splash Park, pensats perquè els infants puguin jugar i refrescar-se durant l'estiu. Ara, amb la incorporació de la nova zona d'ombra, la plaça reforça la seva funció com un dels principals espais de convivència del barri, oferint més confort tant per al joc infantil com per al descans de les famílies i la gent gran durant els períodes de temperatures elevades.

0: I ara parlem de política, perquè ara Mollet Esquerra continua les visites als barris. Des del partit han dut a terme la sisena visita del seu cicle de trobades als barris de la ciutat, una iniciativa que té com a objectiu conèixer de primera mà les necessitats dels veïns i recollir les seves propostes. En aquesta ocasió, la formació s'ha desplaçat al barri de Plana Lledó per copsar de primera mà quin és l'estat del barri. El candidat d'ara Mollet Esquerra a l'alcaldia per a les eleccions municipals de l'any vinent, Sergi Suárez, s'ha reunit amb veïns i veïnes, així com representants de les associacions veïnals per escoltar les seves inquietuds i detectar els principals problemes que afecten el dia a dia del barri. Segons expliquen, des de la formació, aquestes trobades permeten establir un contacte directe amb la ciutadania i conèixer les seves demandes sense intermediaris. L'objectiu és traslladar amb la màxima urgència les incidències detectades a l'Ajuntament perquè puguin ser gestionades i també resoltes. Durant la visita, Sergi Suárez ha remarcat que una de les reclamacions més repetides ha sigut l'estat de la via pública o el desaprofitament dels espais.
1: El principal i el que es repeteix en pràcticament tots els barris, sempre ho repeteixo, és l'estat de la via pública, i aquí incloem doncs la situació dels asfaltatges, com per exemple el carrer Gallecs en el seu tram pel barri, que està en un estat molt malmès. També la situació d'algunes voreres, com pot ser una part de l'Avinguda Caldes o també del carrer Sant Joan, el carrer Miguel de Cervantes. També la situació d'algunes zones que haurien de ser centrals del barri i que estan molt desaprofitades, com pot ser el Parc dels Colors, com pot ser la plaça Joan Miró.
0: Des d'Esquerra han visitat diversos barris de Mollet i la idea és passar per tots a mesura que acabi l'any. Sergi Suárez ha assegurat que Plana Lledó és un barri que desperta un interès especial per la seva candidatura, ja que afirma que és un barri molt estigmatitzat.
1: Nosaltres volíem també posar l'èmfasi en Plana Lledó perquè és un barri moltes vegades estigmatitzat, no? des de fa molts anys, i és un barri que també mereix uns serveis i uns carrers de qualitat i un barri digne, no? I creiem que l'Ajuntament doncs, fa anys, l'equip de govern de l'Ajuntament fa anys que no dona resposta a les seves demandes.
0: Des de la Mollet Esquerra també assenyalen que una de les conclusions que extreuen d'aquesta trobada és la sensació compartida entre molts veïns de la ciutat que l'Ajuntament no destina prou recursos al barri. Una percepció que, segons apunta Suárez, també es repeteix en altres punts de la ciutat i que alimenta la sensació de manca de manteniment dels espais públics.
1: La sensació general de la ciutadania, no només al barri de Plana Lledó, sinó en tots, com a mínim en tots amb els que he visitat ara, és que no es fa prou feina, no? Que no es posen prou recursos per millorar la ciutat, que la ciutat està en un estat lamentable en molts dels seus aspectes, sobretot en la via pública, i que es fan coses a comptagotes.
0: La formació mantindrà aquesta ronda de visites als barris després de l'aturada estival. La pròxima trobada està prevista per al mes de setembre i tindrà lloc al barri de Santa Rosa, on continuaran recollint les demandes dels veïns per incorporar-les al seu treball polític i traslladar-les al consistori molletà.

I ara parlem de cultura, perquè els castellers de Mollet van viure aquest passat diumenge una de les jornades més exitoses del curs durant la Diada de Festa Major de Gallecs. L'actuació celebrada en un espai amb un fort component simbòlic per la colla, ja que va ser on van fer el seu bateig casteller, va servir per confirmar el bon moment que travessen. A la Diada també hi van participar els castellers de Cerdanyola i els castellers de l'Alt Maresme. La colla molletana arribava a la cita després de diverses setmanes de preparació intensa als assajos amb un objectiu clar: consolidar els progressos fets durant la temporada. El resultat va ser una actuació molt completa amb el primer 5 de 7 de l'any i dues construccions més descarregades amb solvència. La jornada va començar amb dos pilars de 4 d'entrada. A continuació, en primera ronda, els molletans van descarregar el 3 de 7 amb agulla, un castell que ja havien estrenat aquesta temporada i que només havien completat en dues ocasions, demostrar novament una bona coordinació. El moment més esperat va arribar a la segona ronda amb l'estrena del 5 de 7. Aquesta construcció, considerada una de les més exigents de la gamma de 7 per la seva dificultat tècnica i també pel gran nombre de castellers que requereix, es va completar amb seguretat, convertint-se en una de les grans fites de la temporada per la colla. Per tancar les rondes de castells, els castellers de Mollet van descarregar un sòlid 4 de 7 que va reafirmar la consistència de tota l'actuació. La Diada es va cloure amb un pilar de 5 ben executat, culminant una jornada molt positiva. Després d'aquesta actuació, la colla ja centra els seus esforços en la Festa Major de Mollet, una de les cites més importants del calendari. Els castellers participaran el dissabte, dia 15 d'agost, en el tradicional pilar del pregó i actuaran diumenge 16 d'agost a les 6 de la tarda a la plaça Prat de la Riba, juntament amb els moixiganguers d'Igualada.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis a la crònica del temps que ens porta des de la xarxa a Luis Mi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compta perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Luis Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres continuem les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia a Mollet, que és avui des de les 9 de la nit i fins a les 9 del matí de demà, la farmàcia 365, situada al carrer Francesc Layret 73, al barri de Can Borrell. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. La Generalitat de Catalunya ja és la propietària dels habitatges de la promoció de la Vinyota a Mollet del Vallès. Els llogaters ja han signat els nous contractes amb la Generalitat, un tràmit que consolida la seva continuïtat als habitatges. El cementiri de Mollet del Vallès ampliarà el seu horari d'obertura durant el mes d'agost. Amb aquesta ampliació de l'horari, l'Ajuntament vol facilitar l'accés al cementiri durant el període estival, adaptant el servei a les necessitats de les persones usuàries. Ara Mollet Esquerra continua les visites als barris. En aquesta ocasió, la formació s'ha desplaçat al barri de Plana Lledó per copsar de primera mà quin és l'estat de la zona. I els castellers de Mollet van viure aquest passat diumenge una de les jornades més exitoses del curs durant la diada de la Festa Major de Gallecs. A la diada també hi van participar els castellers de Cerdanyola i els castellers de l'Alt Maresme. I nosaltres ens acomiadem aquí per avui, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora per seguir-vos apropant tota l'actualitat de Mollet del Vallès. Que vagi molt bé i fins demà.

0: que val la pena deixar feta, donar sang o plasma, perquè, segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
2: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
3: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
2: Tots els dimarts a les 9 de la nit al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.
4: El POU.
5: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
6: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
4: El POU.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
8: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
9: Doncs no me la coles, senyora podcaster, que potser tu en saps més de jugar amb les paraules, però jo sé quan em volen manipular i quan no.
10: Estic lligada, no em puc moure. Com vols que aprofiti res? Sense el portàtil no avançarem, és game over per la teva filla, per tots dos.
9: Per tots tres. No t'oblidis d'en Pol. Però tens raó, necessitem l'ordinador.
10: I t'arriscaràs a sortir del cau?
9: No pateixis, no serà cap risc. Sé com moure'm sense que em vegin.
10: I em deixaràs aquí sola? Pensa que podria...
9: No podria res, Iris. No mouràs ni un dit. Encara que no ho vegis, Iris. Estàs monitoritzada. Clar que no ho pots veure. Així que o l'ordinador ens obre camí o s'acabaran les 48 hores. I ja saps què significa això, oi?

0: Com puc saber que ets tu i no una gravació d'abans? 37.
1: Me l'he endut amb mi. Si ell no és aquí per salvar-lo, tu tampoc faràs res per marxar.
0: Ets fora de veritat? Què veus, fill?
2: 47. L'elefant de llums.
1: Ja està. Fins aquí les preguntes.
0: 47. 60.
1: Deixa de fer-te mal. Et necessitem per continuar parlant amb la inspectora. La vida dels nostres fills és en joc. No trigarem.
0: 1896. No sabia quan trigaria, així que vaig decidir comptar-ho, segon per segon, que van fer un total de 3.794 segons. 1.897 si ho dividia entre dos. Meitat d'anada i meitat de tornada. No eren només números. Marcaven un patró. La casa o refugi d'aquest desgraciat era a 31 minuts i 37 segons d'aquest fosc i humit soterrani. Em vaig tatuar la xifra al cervell. 1.897 segons. Era un marge curt, però potser era l'únic que mai més tindria.

0: Ai, Iris. Ja s'ha fos el misteri que hi havia entre nosaltres? Semblem una parella caduca, que ni s'alegra de l'arribada de l'altra.
1: No sé qui podria alegrar-se a tenir-te a prop.
0: Ui, aquesta llengua de podcastera és verinosa.
1: Tens ordinador?
0: Vols que entri a Instagram, sí?
1: Busca un accés directe.
0: Accés directe. Sí, perfecte. Ja som dins.
1: Si vols que t'ajudi, m'hauràs de destapar els ulls.
0: Ni parlar-ne. No, jo t'ho vaig llegint tot i tu em guies.
1: Com vulguis. No perdem més temps. Entra a l'inbox.
0: Link què?
1: Busca una mena d'avió de paper. Una icona. Diria que és damunt del cor.
0: Sí, sí, ja l'he trobat. Fet. 300 missatges.
1: I n'hi ha algun sense llegir?
0: Sis. Però són posteriors a que desaparegués.
1: Aleshores, ves als últims que va obrir. Mirarem de desfer què va fer.
0: Un tal Ferri 08, que no sé qui és, li proposa de quedar. Just el dia que va desaparèixer. Ha de significar alguna cosa.
1: No ens avancem. Pitja el seu nom i descriu-me les fotografies que té penjades al seu compte aquest Ferris.
0: Hi ha motos, moltes motos. No sembla que siguin seves, però... té pinta de fanàtic. També té algunes fotos de classe. Sí, són nois i noies asseguts en pupitres, fent cares rares, com seductores.
1: I quin comentari fa d'aquestes fotos?
0: En una d'elles també hi surt la Mònica. Aquest Ferri 08 és company de classe de la meva filla.
1: És un bon fil del que estirar. Li preguntarem a l'inspectora que li pregunti què van fer quan van quedar.
0: Sí, puc descobrir on viu i anar-hi jo directament i trencar-li la cara.
1: Aquí tots tenim ganes de justícia, però no ens podem precipitar. Digue'm què ha escrit aquest nano a les fotos.
0: A totes les de grup hi diu el mateix, els Chats i les Stacys. Però ara que m'hi fixo, ell no hi és en cap de classe. Ell només les fa. Després n'hi ha algunes d'ells sol. És un tap de bassa. Mira, aquí surt amb dos col·legues amb ulleres, però quins friquis. Mira, aquí diu, som la resistència.
1: Serà una espècie de joc de rol?
0: No trigaria pas gaire a carregar-me jo aquesta resistència blandengue. Una bona hòstia, iau.
1: Potser va desaparèixer abans de quedar amb ell. Hi ha altres missatges d'aquell dia?
0: Ho busco. Mira, sí. Una amiga li envia cors a una story. Anava tan guapa. I aquí... aquí hi ha un altre missatge estrany. Del mateix dia, d'un usuari que no sé si podré llegir. 42.D3CIB3L.
1: No sembla una persona, no.
0: No té foto de perfil. A veure què diu. No.
1: No què? Què hi diu?
0: És la convocatòria a una festa secreta.
1: Clar. Els tres són S. 42 decibel.
0: I per aquí envien la ubicació.
1: Joder, i on és?
0: El descampat del Pla de l'Alba. On han trobat el propietari del mòbil des d'on em va escriure. Mort.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
2: Escoltes Music Calaix.

0: a mi em va acompanyar en tot aquest procés una doula. No tinc parella, vaig ser a la maternitat en solitari, i amb la meva família no. Jo em sentia més segura sabent que hi hauria una persona que sabia tot el que podia passar en aquella situació i que ja ha passat per allò i que m'ajudaria a mantenir com aquesta connexió en el moment del part i aquesta serenitat.
1: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de l'Eva Navarro Campanera.
0: El riu va néixer el 28 de maig del 2023, després de 8 hores de contraccions a casa i 3 hores a l'hospital. Vaig sagnar una mica i vaig trucar a la doula. I em va dir, bueno, no sabem si és el tap mucós, no. Anem a l'hospital a mirar que tot estigui bé, només com a comprovació, perquè ja sabem que ara no vas de part. I em van dir, bueno, no passa res, vol dir que sí que ha començat, però realment, com que hem vist que tu en el teu pla de part vols un part natural, doncs has d'anar a casa i tot, i jo sí, sí. I res, vam anar cap a casa, i llavors així que ja va ser com entregar-se, no?, en el d'allò, perquè és veritat que de seguida es van anar notant contraccions i recordo que l'Esther anava apuntant-les en un paperet. Van ser 8 hores de contraccions a casa. Primer contraccions al sofà, després contraccions a la cadira, després contraccions sobre la pilota medicinal, després contraccions a la dutxa, contraccions al llit a 4 grapes, de peu, o sigui, saps allò que realment vam anar fent? I recordo que en un moment l'Esther em va dir, bueno, com ho portes? I jo, bueno, és que cada quan són? Perquè jo estic ja una mica... I m'ha dit, bueno, si vols podem anar a l'hospital. El cotxe va ser un drama, perquè el primer viatge m'havia costat, el segon viatge quasi moro, o sigui, perquè no podia seure jo. I em vaig ficar de genolls al terra, abraçada al seient de davant. I res, llavors vam entrar a l'hospital i ja van dir, ui, però si estàs de buit. I vaig anar de pet a la banyera, però encara l'havien d'omplir, que vaig pensar, quin rotllo. I recordo que va ser entrar a la banyera amb l'aigua calenta i va ser com si es parés, no va parar-se res, però no feia tant de mal. I llavors la sensació va ser com de descans una miqueta. El que passa és que de seguida vaig agafar fred. Això ja eren com les 7 de la tarda, no? Jo havia a les 11, havia anat a l'hospital, havíem tornat. La gana i tot va desaparèixer. Jo no vaig notar gana en cap moment i quasi bevia aigua perquè m'ho deia ella. Realment estàs en un altre món. I llavors allà a la banyera... em van venir com ganes d'anar al lavabo. Vaig dir, ostres, tinc ganes com de cagar, no? No tenia res d'anar al lavabo. Era que estava de part. I em va fer un tacte i va dir, és que estàs dilatada 100%. O sigui, això ja és el part, estem en l'expulsiu, no? I això, jo crec que eren les 9 i alguna cosa, recordo mirar el rellotge, i és que va sortir, vull dir, fins a les 10 i mitja, que dius, hòstia, una hora i mitja és molt, però en realitat és que va passar així. La llum ja estava en tènues, només va venir la llevadora aquella, se'm va presentar i no em va dir res més, va ser super, super respectuosa. I l'Esther, que és la doula, va estar tota l'estona al meu costat i, de fet, l'Esther, el seu paper, em va agradar molt perquè va ser un paper com molt discret de... que estava allà i em deia, t'ha dit això? S'assegurava que jo rebés la informació. I si jo deia, tinc fred, anava i em feia no sé què. Si jo deia, tinc no sé què, ella anava i em... Però no estava allà, bueno, Iva, va, vinga. Perquè a mi això m'hagués molestat bastant. De fet, les llevadores del matí eren super... Ai, Iva, que guapa, vinga, ho estàs fent molt bé. Que dius, deixa'm una miqueta, no? I llavors recordo que em vaig ficar aquesta camilla, que estava molt baixa, em vaig ficar de 4 grapes sobre la camilla. I això és una cosa que ja no va canviar, perquè jo havia fet una preparació al part amb una llevadora que va ser molt interessant, que vam anar com amb molt de temps, anar-nos coneixent, fent exercicis, i jo com tinc un tema en el sacre, tinc els os que a partir de caigudes i tal tinc el sacre mogut, jo estava preocupada per aquest punt, no? Que no pogués passar el nen, perquè el sacre s'ha de moure en aquell moment, ha d'estar... àgil, no? Ja vaig anar a l'osteòpata i totes aquestes coses, però em va dir, home, per tu una bona postura seria la de 4 grapes. Justo que vaig ficar-me 4 grapes i allà vaig seguir. I cada vegada que tenia una contracció recordo que era com molt així, perquè la camilla era així plana i després pujava una mica i tenia els braços en aquesta part de dalt i apretava així. I semblava com una espècie de llop udolant, no? Quan feia mal feia... Clar, era... no passava res i de cop una superonada, i quan venia deies, ui, ui, que ja ve, i clar, notava aquest super, super mal, super tensió, que era tan fort, o sigui, que no ho feia jo, però jo no empujava res, però s'estava empujant, no sé com explicar aquesta part, però el cos és com que feia i expus, i feia com un d'allò, però ho feia el cos i jo havia de com deixar que passés. És la part, jo crec, complexa, però també bonica, no? De... Hi ha una cosa que t'està tensionant molt i tu el que has de fer és relaxar i deixar que ho faci. Perquè si tu et tenses igual, atures la situació.

0: una estona estava com amb els ulls tancats, no? I molt a dintre meu, no? Recordo de tant en tant aixecar la mirada, buscar l'Ester, agafar-li la mà i jo seguia amb la meva pel·lícula. I llavors li deixava la mà per apretar quan em venia la contracció i després li agafava la mà. Ella no m'estava dient res, però estava allà, em va ajudar molt. Jo dic que va ser un part com molt fluid i, diguéssim, ben portat, però jo feia brams, eh? De cop va ser molt fort i de cop vaig notar el moment aquest de l'Aro de Fuego, el vaig notar a saco perquè vaig dir, uau, això és que estic a punt de petar, saps? O sigui, una sensació molt així de... Ho vaig notar moltíssim i llavors recordo que em va dir, ja veuràs, i em va agafar la mà, la llevadora, em va agafar la mà i va dir, toca! I em va posar i vaig dir, ai! Perquè va veure que sortia amb la bossa. Clar, jo no havia trencat aigües. I va veure una bossa blanca allà i va dir, que surt amb la bossa! I això només passa, ho vaig saber després, cada, jo què sé, 50.000 persones o alguna cosa així, no sé. I quan em va fer tocar, jo vaig notar una cosa tova, que era el globus, no?, amb aigua. I m'ha pujat la mà perquè toqués el cap i notés dur, i diu, és el cap, i jo, oh, ostres! Clar, va ser un subidón molt fort de pensar que ja estava molt a prop. I res, llavors, un cop després d'haver tocat, que ja que el riu estava allà, és que em sembla que va ser, no sé si la següent o dos següents, que ja va sortir. Va haver-hi un bastant d'això i va sortir el cap. Aquí la noia estava molt emocionada perquè que hi hagués el cap i la bossa no s'hagués petat. És que era una cosa que no havia vist gaires vegades. I llavors, quan va sortir el cos, es veu que va estirar com el braç al riu i llavors va petar la bossa. Jo estava amb les mans aquí per agafar-lo, el primer, no? I clar, va sortir en plan... Pum! Clar, és que surten en plan sípia. Clar, jo se'm queia perquè com que la bossa aquesta rellisca moltíssim. I el vaig agafar i de seguida em vaig girar, em vaig tirar d'esquena així per poder-lo, no? Hòstia, va ser molt fort aquest moment. Després d'aquest moment així, va venir el moment de tallar el cordó i me'l vaig ficar aquí, és que per fi, no? O sigui, tot l'embaràs, totes les expectatives, tot els dolors, i de cop... Hasta allà és que l'emoció va ser molt forta, és que no sé com explicar-ho. Estava jo molt bé, és que estava superbé, estava com un col·locón molt heavy, tinc el meu fill entre braços, és preciós, té totes les coses, i que bé que ha anat, que bonic. I llavors va dir, bueno, com que la placenta no sortia, va estirar i em va fer mal, va dir, bueno, doncs ja esperem una mica i veurem i tal, i ara vindrà una altra llevadora a ajudar-me i no sé què. Llavors va entrar el Chema, va dir, hola, soy Chema, soy tu comadrón, no sé què. Bueno, ell mateix que va fer la conya, però és que m'ha quedat molt gravat aquesta energia. I llavors, clar, em va posar el típic de prendre la pressió, típic que van baixant, no?, i va dient, bueno, estàs un poc bajita, va dir al principi. I al cap d'uns segons va dir, estàs a 3. I diu, estàs bien? I jo, bueno, veo estrellitas. I de cop hi havia 5 persones a l'habitació, molt de merder, perquè clar, jo estava grogui. Clar, jo no m'adonava, però jo estava malament, no? Clar, això li diuen la muerte silenciosa, ho he sabut després, no? Que, perquè m'estava dessagnant i jo no ho sabia. Tinc molt la imatge de girar-me aquí, perquè aquí hi havia la porta, no? I aquí hi havia tota la gent. I aquí hi havia l'Ester, la doula, i li vaig dir, Ester, hi ha molta gent, com espantada. I llavors, la ginecòloga principal em va fer així a la cara i em va dir, Eva, esto es una emergencia y nos vamos al quirófano ahora. I em va dir això, així com mirant-me els ulls, i em vaig quedar com... O sigui, em vaig adonar de la gravetat de la situació. Va ser molt fort. I llavors jo em vaig veure que tenia el nen aquí i vaig veure l'Ester i li vaig donar en plan... Fes pell en pell. Era el més important per mi, no? I em va dir si va tranquil·la. Ho va dir amb una cara de... Donaré el millor, no? En plan, està ben guardat i tot. Però va ser molt difícil. I llavors tu van ser sorolls perquè van desfrenar la camilla, van xocar contra la porta, es caia la porta, van xocar contra el passadís, tothom cridant. Así no se puede trabajar. Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé. O sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat. I vaig marxar xocant contra les parets i només recordo una persona en el quiròfan, molta llum, molt fred, que em va mirar i em va dir: "Hola, soy Alexis, voy a anestesiarte". I jo, val, i em va ficar allò i ja no m'entero, ja està, i ja està. I per sort van fer tot el que van fer. No sé exactament què em van ficar, jo crec que moltes bosses de sang i diferents medicaments, crec, per reanimar-me i això. I em vaig despertar al postoperatori viva, que ja és això, no? Quan em vaig despertar, estava molt grogui, no? Però de seguida la persona, n'hi havia una noia allà, de seguida va dir: "Estàs bé i el teu fill també". Cosa que vaig dir: "Hòstia, moltes gràcies". Perquè és el més important, no? És el que jo, al despertar-me, vaig dir: "Uuuh", no? Però és que en un segon et ve tot. I llavors em va dir tot això, i llavors va ser com un descans immens, perquè jo estava més cansada que en tota la meva vida. I vaig com descansar. I em va dir: "Ara pujarem" i tal. Però com que m'havia dit que estava bé, jo no vaig tenir com pressa tampoc. Sí que tenia ganes, òbviament, de veure el riu, però estava tan feta una merda que no em podia valdre per mi mateixa, és que no em podia ni aixecar. Te n'adones que ets molt fràgil, realment. I jo, que sempre he sigut una persona molt forta, físicament, hosti, allà estava venuda completament. I clar, quan vaig pujar a l'habitació hi havia l'Ester allà amb el riuet, hosti, això va ser... El tenia aquí la panxeta, o sigui, ella tenia, com s'havia remengat la samarreta i estava fent pell en pell a l'estómac. I diu: "Ho he fet aquí perquè no hi hagués cap confusió". I jo, que maca, no? Em va semblar tan meravellós. Em recordo treure-ho tot i posar-me a la pell, no? Jo estava com: "No, és que aquest nen ha d'estar amb mi, no? És el meu fill, no?" Recordo quasi més el moment de veure'l allà a la panxeta amb la doula, me'n recordo més que tornar-lo a agafar. O sigui, perquè em va com colpir la tasca que havia fet i veure'l allà també en posadet i dir: "Oh, que bé, ha estat aquí". Llavors me'l vaig posar i de seguida es va agafar el pit i va ser com... No havia passat res, no? Va ser com si... Evidentment havien passat 3 o 4 hores, però... Per mi va ser: "Vale, no ha passat res, estem bé, estem bé". I aquest "estem bé" per mi era molt gros.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cauen 22 municipis, com ara Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'hi incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Camp de Bànol o Llagostera. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
2: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir o mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
0: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA. Maite Polo.
3: La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
0: Amnistiats els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
3: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramon Abarrufet, Anna Simó, Lluís Maria Corominas i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
0: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
3: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida a la gent.
4: Queda un any per culminar esta legislatura, un any per culminar reformes, per seguir avançant, per demostrar que Espanya tiene un camino propio.
0: Està en cursa contra rellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova onada de calor.
3: La baixada de les temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament a Madrid, Toledo, Àvila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
0: Previsió del temps, Lluís Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor, que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compta perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la xifra més baixa per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
3: Segons les dades de l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
0: Cultura, avui engega el Festival de Música de Cambrils.
3: Nova edició del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
0: Esports, Jordi Cervantes, bon dia. Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
6: El davanter uruguaià ha signat la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
0: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens, amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1 milions. Montcarvajal, bon dia.
7: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
2: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament, es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
7: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
0: Gràcies, Simon. Per cert, el sindicat de llogateres ja ha reaccionat. Considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març el topall de preus de lloguer.
3: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
0: I és que els preus del lloguer, per exemple, a Rubí, continuaran màxims històrics. Segons les últimes dades publicades per l'Incasòl, el rebut mensual mitjà a la ciutat vallesana és de 816 euros. Només és dos per sota del màxim històric registrat a finals de l'any passat. Ràdio Rubí, David García.
8: Els 816 euros corresponen als tres primers mesos d'aquest 2026, les últimes dades que tot just s'acaben de publicar, i són només 2 euros menys que el màxim històric de preus al qual es va arribar el trimestre anterior. Tot i que Rubí és una de les ciutats declarades com a zona tensionada pel cost de l'habitatge, l'actual regulació estatal dels preus màxims del lloguer no està baixant els rebuts. Carlos Aguilar, el gerent de l'empresa municipal d'habitatge, explica que els lloguers de la ciutat vallesana no han deixat de pujar des que el Tribunal Constitucional va anul·lar la regulació catalana que es va aplicar el 2021.
9: L'únic any que s'ha aplicat l'any sencer és l'únic any que van baixar els preus des del 2020. És l'únic. Sí que aquest últim any amb la regulació estatal s'ha temperat una mica.
8: Rubí té un preu mitjà del lloguer més car que el de Reus, Manresa, Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià del Besòs, per exemple. És, de fet, molt similar al que s'està pagant a Sant Boi de Llobregat, Platja d'Aro o a la ciutat veïna de Castellbisbal.
0: Gràcies, David, i seguim amb tu, Mont, perquè Salvador Illa, ho dèiem en titular, s'haurà de compareixer per explicar el desgavell de les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament d'avui ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la Cambra Catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
7: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
10: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu, nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
7: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
11: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
7: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
0: I el Tribunal Suprem ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
3: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional, justament de l'octubre passat, i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
0: Ahir el Suprem, recordeu, ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i un quart de 3. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
3: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments, descartant així Barcelona, que també optava a acollir-la.
0: Més detalls en la següent crònica del nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
5: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la seguretat social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
4: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
5: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a refermar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
0: Compareixença on Sánchez ha aprofitat per declarar la zona catastròfica, les calcinades perdonada d'incendis, i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
3: El president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
4: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
3: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. I més a partir de demà, quan l'Agència Estatal de la Meteorologia ha anunciat l'arribada d'una nova onada de calor.
0: I mentrestant, a Catalunya, després de l'incendi que va afectar les Gavarres i diverses urbanitzacions de Calonge i Sant Antoni, els veïns i veïnes de Cabanyes han impulsat una campanya de micromecenatge per donar suport a les tasques de prevenció d'incendis. Televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
12: Fins ara han recaptat 19.950 euros, una quantitat que lliuraran a l'ADF Gavarres Marítima perquè puguin adquirir nou material destinat a la prevenció i extinció d'incendis, sempre en coordinació amb els bombers. Ho detalla Gaspar Segués, coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
13: Ens ha sorprès, la veritat, molt gratament, que els veïns s'hagin ofert a fer aquesta ajuda, i hem pensat que ens anirà perfecte perquè havíem rebut dos vehicles nous i ens faltava en aquest moment poder-los acabar d'equipar, perquè tenim els vehicles però ens faltaven els armaris, on guardem el material i tot, on posem les eines a sobre, vull dir, ens anirà molt bé, i després renovar molt del material que els voluntaris, ja fa més de 15 anys que tenim i que tocava renovar, com que són cascos, són les jaquetes de quan anem a foc.
12: Els impulsors de la iniciativa expliquen que aquesta és una manera d'agrair la feina que van fer tant els voluntaris de l'ADF com els bombers durant l'incendi, així com la tasca de vigilància i prevenció que continuen desenvolupant al territori.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Crònica econòmica, 2:15. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%, unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
14: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
15: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
14: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
16: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
17: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
14: Pel que fa a les dades de l'Estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
0: I en punt un quart de tres, Vietnam Airlines estudiarà la viabilitat d'un vol directe entre Hanoi i Barcelona. Seria la primera connexió sense escales entre Espanya i aquest país del sud-est asiàtic. Ho ha anunciat el president del govern, que continua de viatge oficial per enfortir les relacions comercials.
3: Salvador Illa ha explicat que el coll d'ampolla per dur a terme l'operació és la disponibilitat d'avions per part de la companyia vietnamita per fer la ruta Hanoi-Barcelona i ha augurat que, si acaba sent així, no serà ràpid.
18: Hem d'estudiar-ho, però jo he vist interès en reforçar les connexions de Vietnam amb Europa, molt especialment amb Espanya, que és el país europeu en aquest moment, diguem-ne, que més està treballant per tenir, per estrenyes llaços econòmics amb Vietnam, no? I he vist interès i jo crec que no serà immediat. Tampoc nosaltres movem decisions, això ha sigut molt clar, jo també a la reunió, no movem decisions ràpides, movem decisions estudiades, ben fonamentades.
3: Aquesta tarda, Illa es reunirà amb una delegació de l'empresariat català al Vietnam, a la ciutat de Ho Chi Minh, i la segona part de la gira serà a Singapur. Es preveu que torni a Catalunya aquest dijous.
0: I avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona-Montjuïc en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
3: Els primers edificis a anar a terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de la muntanya des de principis del segle XX.
19: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992 i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
3: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
0: I la línia 1 del metro a Barcelona, iniciada aquest dimarts al matí a les 5, puntual al servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
3: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria ser una peça de revestiment del túnel que s'investiga si es va incendiar i va caure o bé al revés.
0: I l'història i portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha estat apartat del seu càrrec a Rodalies.
3: Segons han confirmat fonts de la companyia, Carmona ha estat cessat com a director de

0: del Pla i proposen alternatives com la repotenciació de parcs eòlics. Joan Obanell és el president del Consell Comarcal de la Terra Alta.
1: La Terra Alta, com dic, ja hem complit i complim des de fa anys en aquesta solidaritat a nivell d'energies renovables. Per tant, demanem aquesta moratòria temporal per a nous projectes eòlics en el nostre territori. No es tracta d'aturar la transició energètica, sinó de fer-la bé.
0: Denuncien que el govern vol sacrificar un territori per salvar-ne un altre i per això demanen que no hi hagi imposicions, sinó una cogovernança. Les entitats ecologistes, per la seva banda, han denunciat que el pla ve a consolidar el model que hi ha hagut fins ara. La protesta, però, no ha sigut només territorial. Avui també s'han reunit alcaldes d'altres zones de Catalunya per mostrar la seva oposició a la planificació de la Generalitat.
2: I el sindicat agrari Jar també exposa el seu rebuig al pla, creu que posa en risc la sobirania alimentària i també el futur dels joves agricultors a l'hora de poder treballar la terra. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
3: Cisco Esquerda, responsable d'Agenda Rural i Transició Energètica de JARC, ha posat de manifest el malestar del sector exposant els arguments de les al·legacions.
4: Que es deixi sense efecte aquest plàter i tornem a començar de nou i d'una altra manera, no? Podríem acabar amb això renovable, sí, però d'aquesta manera no, que és un vell com les nuclears i com tantes coses, no? Però jo crec que amb el territori s'està actuant tan malament i de fa tant temps que la gent pues, està cansada i totes les propostes que ens fan, la gent se'hi tira que no.
3: Esquerda ha insistit al govern a començar de nou i deixar sense efecte aquest plàter que abasta 300.000 hectàrees agrícoles.
2: I abans de la cultura, un apunt, ho hem sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys. L'històric banquer, nascut a Barcelona el 1931, va ser director general i president de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer internacional.
5: De fet, Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX. Sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
2: Moment per la cultura. I avui arrenca una nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils.
5: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
2: Ves a dir, Ràdio Cambrils, Marc Gamallol.
6: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Anna Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terrassa Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i ja no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
7: Tindrem una proposta paritària. És un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
6: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
2: I l'orquestra del Festival de Beirut s'aterra a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista el pròxim 29 d'agost, en la que és la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
5: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Amb ell, la formació donarà el tret de sortida a una gira per tot l'estat amb motiu del 150è aniversari del Festival de Bayreuth. I, a més, celebrarà la cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
8: Que ningú, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
5: Després de Barcelona, la formació continuarà la gira amb actuacions a Santander, Sevilla, Madrid i València.
2: 7 minuts i arribem a 2:45. Moment pels esports. Porta un dia més el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
9: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre

0: Guaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols i és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
1: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
2: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
1: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'uruguaià a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
0: A primera divisió, el Barça masculí continua a Anglaterra amb la seva preparació, on avui farà doble sessió d'entrenament. De la seva banda, l'Espanyol està previst que arribi aquesta tarda també a terres angleses, on hi farà una estada de 5 dies a la ciutat esportiva del Burnley. A la primera federació, la Unió Esportiva Sant Andreu és a Palma, on hi farà una estada de pretemporada de 3 dies, i en què demà al matí se les veuran amb el Mallorca bé en un amistós. El jugador quadribarrat, Pau D'Arbre, valora com evoluciona la posada a punt de l'equip.
3: Bueno, està sent una mica dura, però al final és el que busquem, agafar confiança, agafar ritme, i bueno, ens estem coneixent una mica. I a nivell de l'estaix, el que esperem és sobretot una bona cohesió, seguir entrenant per no perdre el ritme i que l'equip vagi rodant de poc a poc per arribar perfecte a l'inici de la Lliga.
0: A la segona federació masculina, el Terrassa començava ja el curs 26-27. El tècnic Oriol Alsina es mostra satisfet per comptar amb una plantilla llarga i de qualitat.
4: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser a l'embat no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
0: I al Palau de l'Hockey Lliga Femenina anuncia l'arribada de David Alonso a la seva banqueta. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà.
5: Molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença, doncs, és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club. I res, moltes ganes de començar a treballar, de que arribi la pretemporada i d'arrencar amb força.
0: I lamentem que el balonmano granollers lamentava ahir la pèrdua de Miquel Prat Palaus, llegenda del club i capità de la Recopa d'Europa que el conjunt ballesà va aixecar el 1976.
6: Doncs gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: El diccionari TermCat.
12: 40 anys, 40 paraules.
13: 1997. Clonatge.
14: Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
11: Maria Navas.
15: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TEMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TEMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
12: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TEMCAT.
7: La xarxa de comunicació local.
16: Molt bon dia, són 2:45.
17: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
16: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cauen 22, com Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
18: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir o mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
16: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de comparèixer per explicar el desgavell a les proves PISA. Maite Polo.
19: La mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
16: Amnistiat els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
19: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramon Abarrufet, Anna Simó, Lluís Maria Coromines i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
16: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
19: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida a la gent.
20: Queda un any per culminar esta legislatura, un any per culminar reformes, per seguir avançant, per demostrar que Espanya tiene un camí propi.
16: Cursa contra rellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova, la quarta onada de calor.
19: La baixada de temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament, però a Madrid, Toledo, Ávila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
16: Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
21: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets. Alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compta perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
16: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la millor xifra per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
19: Segons l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
16: Cultura engega el Festival de Música de Cambrils.
19: Nova edició del certamen, que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
16: Esport, Jordi Cervantes, Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
0: El davanter uruguaià ha signat la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
16: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
16: És la nostra portada d'aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat en residencial tens amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
18: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament, es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
2: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
16: Les reaccions ja han arribat. El sindicat de llogateres considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona en mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març de l'any vinent el topall de preus de lloguer.
19: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
16: I seguim amb tu, món, perquè Salvador Illa haurà de comparèixer per explicar el desgavell a les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la Cambra Catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
2: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
22: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu, nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
2: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
23: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
2: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
16: Per cert, que el Tribunal Suprem, us ho dèiem en titular, s'ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017 i el Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
19: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada o no constitucional. Doncs bé, després de l'aval del Tribunal Constitucional de l'octubre passat i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
16: Un Suprem que ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret. I ho acabem de saber fa uns minuts, el Consell de Política Fiscal i Financera previst per demà a Madrid i que havia de debatre el nou model de finançament ha quedat suspès.
19: Ho ha decidit el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, atenent la petició dels presidents de comunitats del Partit Popular. Fa una estona, preguntada sobre aquesta possibilitat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'oposava a l'ajornament.
3: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
19: La reunió sobre el finançament se celebrarà el 4 de setembre.
1: Notícies en xarxa.
16: 6 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura a només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
19: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments i quedarà descartada a Barcelona, que optava a acollir-la.
4: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la Seguretat Social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
20: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
4: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a refermar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
16: Gràcies, Marc Pijuan. Una compareixença on Sánchez, per ser aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades amb l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
19: Abans, però, el president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
20: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
19: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova onada de calor.
16: 3 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. És un dels titulars destacats de la jornada. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%. Unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
5: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
6: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
5: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
8: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
9: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
5: Pel que fa a les dades de l'Estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
10: I encara en clau econòmica, avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona a Montjuïc en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
19: Els primers edificis d'anar a terra seran el Palau de Congressos i el Pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de Montjuïc des de principis del segle XX.
24: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992 i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
19: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
10: I la línia 1 del metro a Barcelona ha iniciat aquest dimarts al matí a les 5 el servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
19: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria estar en una peça de revestiment del túnel que ara s'investiga si es va incendiar i va caure o bé va ser al revés.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: En punt 3:15 de la tarda, Badalona i Sant Adrià de Besòs han detallat la candidatura conjunta a la nova edició del Pla de Barris de la Generalitat. Sota el nom Recosim Fronteres, Teixint Comunitat, el programa preveu 27 intervencions entre el 2027 i el 2031 amb un pressupost global de 25 milions d'euros pendent de resolució per part del govern. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
25: La candidatura conjunta al Pla de Barris se centra en els barris limítrofs dels dos municipis, especialment a la banda sud de Badalona, com ara Artigues, El Remei, Sant Roc, Sant Mori i Sant Antoni de Llefià, així com els seus equivalents a Sant Adrià, com Sant Joan Baptista. En total, l'àmbit d'actuació engloba una zona de més de 33.000 veïns que, tot i ser de dues ciutats diferents, comparteixen serveis, mobilitat i problemàtiques socials. Entre les actuacions més destacades hi ha la reconversió de l'antiga caserna de bombers de Sant Roc en un equipament comunitari orientat a la capacitació sociolaboral. El pla incorpora igualment un ampli paquet d'accions socials, amb una inversió destacada per reforçar la cohesió comunitària i reduir desigualtats en una de les zones amb rendes més baixes de l'àrea metropolitana. S'inclouen serveis d'atenció a persones vulnerables, programes educatius i de convivència, suport a comunitats de veïns, promoció de l'ocupació i iniciatives de salut i benestar juvenil.
10: I Junts per Girona condiciona el seu suport al nou cartipàs de l'Ajuntament al fet que es mantingui la reforma del padró i no s'acabi limitant l'obertura de botigues de bicicletes. Girona FM, Pau Villafañe.
26: La portaveu del partit, Gemma Geis, ha explicat que no volen posar entrebancs al funcionament de l'Ajuntament, però demana que no hi hagi cap pas enrere en la reforma del padró i que es descarti una moratòria específica per les botigues de bicicletes. Geis ha explicat que no es tracta de dir a l'alcalde com organitzar el govern, sinó de preservar les polítiques impulsades per Junts.
27: No volem bloquejar el cartipàs i estem disposats a facilitar-lo, però també tenim l'obligació de preservar la feina que hem impulsat durant aquests 3 anys i les decisions que han estat bones.
26: Geis ha lamentat que la proposta de limitar les botigues de bicicletes hagi ressorgit just després de la sortida de Junts del govern, mentre queden pendents altres regulacions comercials. Pel que fa al padró, la portaveu ha estat taxativa. Mantenir els criteris actuals de control és per Junts una línia vermella.
10: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van tenir tenir lloc ahir a la nit, quan els agents van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública.
19: En arribar, els agents van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència d'un home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir un altre home per la seva presumpta relació.
10: Més detalls mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
7: Els fets van passar al voltant de les 11 d'aquesta passada nit a la confluència dels carrers de les Bòbiles amb Pedraforca. Els Mossos van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses unitats de seguretat ciutadana del cos i també dotacions dels serveis d'emergències mèdiques. En arribar al lloc, els agents però van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència per arma blanca d'aquest home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir també un altre home de 35 anys per la seva presumpta relació amb aquests fets que us expliquem. En el marc de l'incident, un altre home també va ser ferit i traslladat a un centre hospitalari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes i el detingut passarà a disposició judicial quan finalitzin les diligències policials.
10: I ho han sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys.
19: L'històric banquer, nascut a Barcelona el 1931, va ser director general i president de la Caixa d'Estalvis i Pensions entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer. Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX i sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
10: 11 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura.
11: Te llevo siempre en mi maleta, que a veces es ligera, a veces pesa.
10: I per la nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils s'arrenca aquest dimarts.
11: No se borra l'etiqueta.
19: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
10: Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
12: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Ana Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui ja no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent. Ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
13: Tindrem una proposta paritària, és un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
12: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
10: I més coses, perquè aquest matí s'ha presentat la promoció del festival TNT d'Arts Vives i Nous Formats, que arriba a la seva 19a edició. En aquesta edició s'estrenen 5 espectacles dels artistes residents de la temporada. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre a Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
14: La principal novetat d'enguany és que el certamen vol obrir-se encara més a la ciutat i que tothom se'l faci seu. Per això oferirà 6 espectacles gratuïts en diversos punts. Són Teatro Aleatorio de la Chachi, KMS of Resistance de Mehdi Lacan, La Via Làctea de Maria Vera i La Luz del Lobo No Pesa de Pere Jou i Aurora Bausà. I per tots els públics, Oxímoron de Checho Tamayo i Granotes al Cel, Aigua a la Terra de Banda Esfèrica. Tot anirà lligat amb tallers i activitats participatives als barris. Marion Batriu és la directora del Festival TNT.
15: Seguint aquesta voluntat de fer el TNT més visible a la ciutat, aquest any hem creat una nova etiqueta que es diu TNT a les places i que d'alguna manera doncs, sota aquest paraigües volem posar en valor aquest recorregut que es pot fer pel festival si només anem doncs, a les propostes públiques en espai públic i gratuïtes.
14: En total, 18 propostes, 6 d'elles gratuïtes. L'abonament per a 5 espectacles costa 50 euros i per a 8, 65.
10: I en situa Vilassar de Dalt tornarà a convertir-se aquesta tardor en el punt de trobada dels amants de la fotografia analògica amb una nova edició del festival Revela't. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
17: Vilassar de Dalt acollirà de l'1 al 18 d'octubre la 14a edició del Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània Revela't. El cap de setmana central del 16 al 18 d'octubre reunirà exposicions, visites guiades, conferències, un màrquet fotogràfic i activitats familiars. Amb el lema Maneres d'escapar, el festival proposa una reflexió sobre les diferents formes d'evasió a través d'una vintena de projectes fotogràfics. Coincidint amb el bicentenari de la primera fotografia, també estrenarà la primera jornada de patrimoni fotogràfic i cultura visual. Entre els artistes confirmats hi ha J.M. Castro Prieto, Johnny Sternbach, Tracy L. Chandler, Marcus Keasler i Àlex Llobet. A més, el fotògraf Manel Armengol rebrà el distintiu de plata del festival durant l'edició d'enguany. Les entrades ja estan a la venda amb preu reduït fins al 31 d'agost.
10: I l'orquestra del Festival de Bayreuth aterrarà a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert, el de l'escenari modernista, el pròxim 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
19: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
0: Que ningú. Els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
10: I de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
2: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols i és el màxim golejador i el jugador amb més partits a la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
26: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
3: Poder llegar a complir 10 temporades con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día. Pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
26: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'Uruguai a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
2: A segona federació masculina, el Terrassa començava ahir el curs 26-27 amb els primers entrenaments de la pretemporada. Marc Casulleres, Canal Terrassa.
4: El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa. Aquest dilluns l'estadi olímpic ha acollit el primer entrenament de la pretemporada a Oriol Alsina al capdavant. El tècnic d'Arenys agafa aquest cop l'equip des de l'inici, no pas des de la jornada 9, com va passar l'any passat quan va arribar substituint Víctor Bravo. El Terrassa compta amb 12 incorporacions, entre les que destaquen els ex-Sant Andreu, Max Marcet i Marcos Méndez, i jugadors que l'any passat jugaven a primera federació, com Sergio Moreno, Gabri i Ekaitz Molina.
18: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser l'any passat no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
4: El Terrassa jugarà 7 amistosos amb l'objectiu d'arribar en forma a la primera jornada contra el Castelló B. El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa.
2: El General i Palau anuncia l'arribada de David Alonso a la banqueta de l'equip de l'Hockey Lliga Femenina. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà durant un tram del curs passat. Alonso explica com vol que sigui el seu equip per aquest curs.
21: Objectius com a entrenador, els que em marco són una miqueta doncs, marcar la meva línia de joc, tenir un joc ofensiu, anar-hi, també doncs, fer un equip compacte tant en defensa com en atac, i que tinguem un joc molt, molt coral de tot l'equip, que participin totes i que tothom es senti molt integrat amb l'equip.
2: Un Palau que ahir Jordi es feia amb Xana Puigdevall, la jove portera que acaba de ser proclamada campiona d'Europa Sub-17.
10: Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts. Arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà. Serà dimecres. Fins aleshores. Molt bona tarda.
22: La xarxa de comunicació local.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
2: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
1: Tots els dimarts a les 9 de la nit, al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.
3: No hi ha distància, és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
4: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
5: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
6: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, material que no s'utilitza.
7: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
8: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
9: Es realitza durant el 2025 o està realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
10: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
11: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
12: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
13: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
14: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Represent your country, raise your flag, show your true colors.
1: La bona música amb Music Calaix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet avui balanç al curs polític i en la seva valoració ha tornat a posar la mirada en els nombrosos focs que cremen el país. A la seva compareixença, Sánchez ha aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades per l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi. 211 zones han estat declarades com afectades per emergències de protecció civil, 54 de les 4 de les quals es troben a Catalunya. Així ho ha explicat Sánchez, que ha concretat que la majoria d'aquests episodis són conseqüència d'incendis forestals produïts entre el 31 de març i el 27 de juliol de 2026. La declaració de zones afectades inclou els darrers incendis de la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo, que van motivar la declaració d'emergència d'interès nacional. La declaració posa en marxa un sistema d'ajuts a les zones afectades, que s'ampliarà en funció dels danys. Sánchez també ha aprofitat per denunciar els que fomenten el negacionisme climàtic.
2: És evident que la emergència climàtica mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
1: El president del govern ha assegurat també que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que caldrà continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova onada de calor. I no ens movem gaire de tema, ja que el conseller delegat de Transport Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores, ha explicat avui que el fum que va entrar als vagons del metro aquest dilluns en l'incendi entre les estacions del Clot i de Glòries va ser perquè diversos usuaris van activar el tirador d'emergència, cosa que s'entén en plena situació de nervis. Flores ha detallat que el maquinista va poder observar diverses portes obertes quan, seguint el protocol, va intentar canviar de cabina per recular i poder fer l'evacuació del passatge al Clot. També ha assenyalat que el revestiment que es va incendiar és l'únic d'aquest tipus que hi ha a la xarxa del subsol i que es va col·locar per les obres que es van dur a terme en l'àmbit de les Glòries. Flores ha afirmat que està en marxa una investigació i ha recalcat que el metro és absolutament segur. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat aquest dimarts que el banquer Josep Vilarasau és una figura clau per entendre la transformació econòmica de la Catalunya contemporània. En un missatge de condol per la recent mort de l'economista i financer, Illa ha dit que el lideratge de Vilarasau va contribuir a fer de la Caixa un referent financer, amb una visió de futur que va marcar tota una època. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
5: Són 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit.
6: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
7: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

escuchen, Galicia.

0: Salutacions. Són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Generalitat de Catalunya ja és la propietària dels habitatges de la promoció de la Vinyota Mollet del Vallès, una operació que assegura la continuïtat d'aquests pisos dins del parc de públic de lloguer assequible i dona estabilitat a les famílies que hi resideixen. De fet, els llogaters ja han signat els nous contractes amb la Generalitat, un tràmit que consolida la seva continuïtat als habitatges. Segons ha explicat la regidora d'Habitatge a l'Ajuntament de Mollet, Marina Escribano, el contracte de transmissió es va signar ara fa aproximadament un mes.
1: El contracte es va signar fa un mes, aproximadament, mes i mig, i per tant les persones que han volgut quedar-s'hi doncs, han signat un contracte amb els termes que correspon i per tant doncs, aquests anys que fixa tenen ja el contacte amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que és qui està regulant aquests habitatges, no? Qui els està gestionant, i per tant doncs, ja està. És a dir, l'important és que són habitatges que durant aquests 10 anys que són els contractes, i després s'aniran renovant, doncs són de lloguer i són a un preu assequible de, com a HPO que és, i per tant també l'important és que han passat a mans públiques.
0: Escribano ha destacat que un dels principals objectius de l'operació s'ha assolit plenament. La gran majoria dels veïns han pogut continuar vivint els seus habitatges sense haver d'abandonar-los. Aquesta era una de les principals preocupacions tant dels residents com de l'Ajuntament de Mollet. I per altra banda us informem que la plaça Ana Bosch de Mollet del Vallès continua millorant les seves prestacions amb la incorporació d'una nova zona d'ombra, una actuació que permetrà augmentar el confort dels usuaris durant els mesos de més calor i reforçar el paper d'aquest espai com a refugi climàtic. La nova ombra instal·lada a la zona de jocs d'aigua complementa una plaça que ja va ser dissenyada amb criteris de sostenibilitat, accessibilitat i també de convivència. L'espai de més de 4.000 metres quadrats combina àmplies zones verdes, espais de descans, àrees esportives, jocs infantils i itineraris accessibles amb l'objectiu d'oferir un punt de trobada per a persones de totes les edats. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet. Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
1: Avui tenim el plaer de rebre al nostre Espai Solidari a dues persones que ens fa molta il·lusió. Ella per la seva implicació i a ell pel seu currículum, per la seva disposició i per l'aportació real que ens farà en aquesta entrevista dintre de l'Espai Solidari. Ells són la Rosa Ferro i el Joan Sorribes.
2: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda. Són membres de la Junta d'Aum de Lleida. La Rosa és assessora fiscal i actualment exerceix com a tresorera de la Junta de Daum Lleida, contribuint a la gestió i sostenibilitat de l'entitat. El Joan, per la seva banda, treballa al Club Natació Lleida, però és possible que el conegueu per la seva faceta artística. Quan ens busqueu a redes, us adonareu al veure la seva cara que ha participat en la pel·lícula d'Herois, la sèrie Polseres Vermelles, i fins i tot heu pogut escoltar la seva veu en la sèrie d'animació Una Casa de Locos. Benvinguts, Rosa i Joan.
3: Amb representats d'una entitat que treballa dia a dia per promoure la inclusió i l'autonomia de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, no podem més que aprofundir en el síndrome de Down. Com sempre, comencem pel més bàsic. Ens podríeu definir què és el síndrome de Down?
2: Sí, mira, la síndrome de Down és una alteració genètica. Uh-huh. Llavors, aquesta alteració el que fa és que el parell de cromosomes 21 que tenim a totes les cèl·lules del cos, en lloc de ser un parell, en el cas de la síndrome de Down, són tres cromosomes en lloc de dos. Aquesta alteració el que els hi provoca és una discapacitat intel·lectual que pot ser més greu o menys, depenent de la persona, no té per què ser definitòria, però sí que tenen una certa discapacitat, els hi costa més aprendre, i a més poden tenir problemes físics a nivell mèdic, eh? Poden tenir problemes cardíacs, visuals, auditius, que això no vol dir que totes les persones tinguin aquests problemes, eh? Però tenen tendència.
1: Moltes vegades, quan es parla de síndrome de Down, encara hi ha una percepció limitadora de les seves capacitats. En realitat, cada persona és única i té unes habilitats i potencials diferents. Quines són algunes de les capacitats que sovint es desconeixen o ens menys tenen en les persones amb síndrome de Down, Joan?
4: Les persones amb síndrome de Down, a la població de la síndrome de Down, tenim capacitats diferents. A vegades, algunes persones aprenen una mica més ràpid, però a vegades hi ha persones que aprenen poc a poc. O sigui, necessiten un cert temps com per aprendre a fer coses com per aprendre, a part, quan són més petits, aprendre a parlar, aprendre a caminar, o quan són una mica més grans, pues, aprendre a treballar i aprendre a viure de manera independent i forma autònoma.
2: Tenen capacitats com qualsevol altra persona.
4: Com altra persona.
3: Exacte.
2: Sí, llavors sí. És qüestió de donar-los les eines i donar-los els suports necessaris perquè puguin desenvolupar aquestes capacitats i puguin adaptar-se a lo que han de fer, com diu el Joan, no? A treballar, a viure sols, a sortir de festa, a tenir parella.
3: Quins són els principals reptes que encara queden pendents dintre de l'àmbit educatiu?
2: Mira, des de Down Lleida intentem sempre el que és l'escola inclusiva. Uh-huh. Els nostres nens i nenes van a l'escola ordinària, donem suports, coordinacions per tal de que es pugui fer una classe amb una certa normalitat. El que costa més és que els professionals, els educadors en aquest cas, han de fer un sobreesforç per adaptar les classes, la forma d'ensenyament, la forma de fer les activitats perquè els nostres nens i nenes puguin interactuar com qualsevol altre nen dins de l'aula. Per sort, cada vegada la societat va canviant i això es va adaptant. Però sí que és veritat que de vegades et trobes que un nen amb una escola determinada un any funciona fantàsticament bé i a l'any següent és un desastre. Jo crec que és això el que ara mateix s'hauria de treballar, formar els professionals que eduquen per tal de que puguin, o sigui, tinguin la capacitat de flexibilitzar, de canviar, d'adaptar, d'adequar.
1: I en aquest aspecte necessitaran més recursos, vull dir, podeu fer alguna aportació des de la vostra associació? Vull dir, podeu posar auxiliars a l'aula? o no, no ho feu?
2: No,
1: o...
2: això no ho podem fer. Això vale. S'ha de fer tot des d'ensenyament. S'han de demanar els vetlladors i coses d'aquestes.
1: Vale.
2: Des de l'associació el que sí que fem és donar suport a l'educador. Uh-huh. Suport en plan, per exemple, adaptar els llibres de text per tal de que els continguts siguin més assequibles per l'alumne amb discapacitat.
1: Okay.
2: O donar eines als educadors de com explicar certes idees o temàtiques o conceptes o el que sigui perquè puguin assolir millor els continguts. Uh-huh. Evidentment, si hi haguessin dos professors o tres a l'aula, seria molt més fàcil.
1: Ja. Joan, una de les grans fites per a persones amb síndrome de Down és poder viure d'una manera autònoma. Necessiteu suport per fer això possible o, si vols parlar del teu cas en concret, podem parlar i, si no, ho pots contestar
4: bueno,
1: de manera general?
4: Jo contestaré de manera generalitzada.
1: Ok, perfecte.
4: Jo penso que les fites... Avui en dia, nosaltres pues, és poder viure de manera independent i també de forma autònoma. Poder fer... Bueno, a l'associació tenim un projecte, que és el projecte Desperta. Aquest projecte és com una eina que ens dona l'associació i a través d'aquest projecte pues, ens ensenyen pues, a fer les fines de casa, pues, anar a comprar, fer la cuina, fer-nos el llit, no? I això, pues, això ens ajuda a ser pues, més autònoms i també més independents de poder viure pues, de manera autònoma i de manera independent.
1: I quan doneu el pas per anar a viure
4: bueno,
1: sols?
4: Primer se fa primer anem a un pis compartit.
2: Tot és molt a poc a poc.
1: Els pisos són de l'associació?
2: Els pisos són llogats.
4: Són llogats. Ah,
1: per l'associació?
2: Sí. Okay. Bueno, ho paguen entre tots, sí. Però sí. Els pisos, o sigui, primer fan el programa aquest per a aprendre.
4: Per aprendre
2: a gestionar els diners, a fer la compra, a fer les tasques de la casa. El següent pas seria anar a un pis compartit on viu un mediador, una persona amb dos, tres, quatre nois i noies amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual i allí se'ls ensenya a viure i a conviure per poder tirar endavant el pis. I un cop ja tenen assolit això, poden arribar a viure sols. Sí. Tenim dos pisos que viuen de forma autònoma.
4: Sí, mira, nosaltres tenim a la celebració tenim ja un matrimoni que està vivint sols, sense mediadors i sense suport.
2: Bueno, sempre tenen un petit suport de l'associació.
4: Però també tenen un petit suport de l'associació també.
2: L'associació hi va de tant en tant, un cop a la setmana, un cop depèn de les necessitats, a donar un cop d'ull, a veure si necessiten, si tenen algun dubte, ja és una cosa més puntual.
5: A mi ara se'm planteja, no?, també les famílies. I m'agradarà com dividir aquesta introducció en dues preguntes. Una, com viuen les famílies aquest procés d'emancipació? I després, Joan, com viviu també els fills que marxeu de casa aquest procés d'emancipació?
4: Bueno, vivim bastant bé, eh? Vivim bastant bé.
5: Això segur.
4: Vivim bastant bé, però a vegades pues, em costa molt de... Costa molt de sortir de la zona de confort.
2: Uh-huh. Per part de les famílies, la percepció ha canviat. Eh? Les famílies que ara estan, els nois i noies que ara estan als pisos compartits, clar, ja tenen una certa edat, ja són doncs, de 20 i pico cap amunt, i llavors sí que és veritat que amb aquestes famílies, bueno, quan un fill marxa de casa sempre tens les pors típiques, no?, de se'n sortirà o no. Quan a més hi ha una discapacitat, aquestes pors s'incrementen, es multipliquen per 3 o per 4. Llavors costa una mica el soltar, no?, el deixar, el saber si podran o no podran. I ens hem trobat... que hem hagut de treballar amb les famílies moltes vegades perquè els nois i noies volen. Però el problema que tenen és que la família no ho veuen. Llavors has de fer la feina a la inversa, no? Has de treballar amb els psicòlegs i tal, parlen amb la família, intenten no convèncer-los, però que vegin que els seus fills sí que poden.
5: Que estan preparats.
1: Que poden tenir aquesta millora
2: de
1: vida.
2: Sí, almenys provar-ho. I la veritat és que està anant molt bé, la veritat. És que cada vegada tenim més gent amb ganes de provar-ho, de fer-ho i, bueno, anem creixent.
1: I tots els avenços que hi ha en la inclusió, encara hi ha molts estigmes i barreres que limiten els drets de les persones amb discapacitat. Com podem com a societat, contribuir a eliminar aquests prejudicis i garantir una plena igualtat d'oportunitats. Bueno, la Mary i jo contribuint avui, compartint aquesta taula amb vosaltres, que ens feia molta il·lusió, també per l'aprenentatge que ens servireu avui.
2: Jo crec que la societat el que ha de fer és fer el que... Nosaltres tenim un lema que és canviar la teva mirada, i que de fet és el que s'hauria de fer. Tu quan veus una persona amb discapacitat, la gent el que sol fer és veure la discapacitat, no? Però s'ha d'anar més enllà, has d'intentar veure les capacitats d'aquella persona, igual que les de qualsevol altra persona, eh? I llavors s'ha de fer aquest esforç a nivell de societat, a nivell de... Bueno, s'ha d'anar, doncs, el que fem avui, no? Venir a la ràdio, anar a la tele, explicar el projecte i que vegin que són persones normals, que són persones amb interessos, amb desitjos i amb moltes ganes de viure i de fer moltes coses, i que les poden fer, donant-los les eines adequades, poden fer de tot.
1: Podíem fer algo nosaltres com a societat.
4: El millor sí que demano, com diu la Rosa, és que canviï la seva mirada, però jo afegiria a part de la mirada el pensament, perquè jo crec que el que es percep és només la discapacitat, no? Se percep la discapacitat, i jo... A mi m'encantaria que la gent, que la societat se trenqués una mica aquest pensament que tenen de nosaltres. A mi m'encantaria. Sí.
2: Encara hi ha la percepció aquesta de el ai pobret, no?
1: Sí, us anava a preguntar per aquest fet, perquè trobo que és molt important que nosaltres, quan ens trobem en general en la societat, quan ens trobem davant d'una persona amb discapacitat, tenim una tendència com a infantilitzar-lo, no? I suposo que deu ser molest, no, Joan, tenir 30 anys i que us vulguem tractar com amb deferència o com si fóssiu més petits de lo que realment sou. Suposo que molesta.
4: Sí, molesta i molt. Molesta molt, però a part de molestar-nos,
1: sí.
4: Jo afegiria ràbia. Uh-huh. Ens fa molta ràbia que ens infantilitzin,
1: yeah.
4: i que ens vegin com a nens petits, perquè realment, per les edats que ja tenim, no som nens petits.
1: Claro, tu ets un tio amb una trajectòria professional,
4: sí.
1: La tens feta i no s'ha...
4: Mira, t'explicaré el que he fet jo. Jo he fet una pel·lícula de Roig amb 14 anys. Jo crec que segur que a la societat, segurament que cap persona no hagués aguantat la pressió del que és de gravar una pel·lícula amb 14 anys.
1: Clar, mm-hmm. És un repte, un gran repte.
4: Sí.
5: Com treballeu des de Down Lleida per facilitar l'accés a una feina digna i adaptada a cada persona?
2: Mira, des de Down Lleida es treballa amb el que se'n diu el treball amb suport. Ara el Joan ens ho explicarà perquè ell està treballant i us ho podrà explicar de primera mà, eh?
1: Ah, ok.
2: Però el que es fa és, des de l'entitat, és buscar... Primer, mirar quins són els interessos de la persona, perquè, evidentment, si ha de fer una feina que no li agrada gens, no anirem enlloc. S'intenta buscar empreses que tinguin a veure amb el que aquesta persona vol fer, i es parla amb l'empresa per tal d'intentar aconseguir primer períodes. Normalment comencen amb períodes de pràctiques i així poden començar a tastar els diferents àmbits d'empresa. Hi ha una persona al vostre costat, no, Joan?
4: Sí. En el meu cas i altres casos de persones, vam fer un curs previ a la Cámara de Comercio de Lleida, y después ya ens van derivar, pues, a diferentes empresas per fer un any en pràctiques. I com que ho feia molt bé, pues ja l'empresa va decidir contratar. Aleshores, el que tenim és el projecte que feia la Rosa, que és el projecte Treball en Suport, i arran d'aquest projecte nosaltres tenim un preparador laboral que quan comencem a les feines ens acompanya, i el que fa la figura del preparador laboral, pues, ens ensenya, pues, com mantenir-te a la feina, no? I això és molt important. Quan ha passat un cert temps, la figura del preparador laboral desapareix i som nosaltres que continuem, pues,
1: que podem assolir
4: de manera autònoma.
2: El preparador és un pont entre el treballador, sí, l'empresa i les famílies.
4: Exacte. Bueno, són bàsicament, com dius tu, Rosa, com un pont, no, que es fa, que és el treballador, la persona treballadora, la família i jo també diria que l'associació, que així pues, ens poden ajudar una mica en mantenir la feina.
2: Ensenyen les tasques que han de fer, que es miren quines tasques poden fer, a vegades s'amplien, llavors els tornen a ajudar per a aprendre les diferents tasques que han de fer i a mesura que les van assolint, és el que diu ell, el preparador es va retirant fins que ells poden anar de forma autònoma. No obstant, el preparador sempre té aquest, el punt de contacte amb l'empresa per dir què tal, tot va bé, s'ha de fer algun canvi, hem de venir...
4: O també si hi ha algun conflicte, també el preparador també intervé. També intervé.
1: Vale, per ajudar en la mediació, diguem.
4: Exacte.
3: Sí. Destacaríeu algun altre projecte que esteu impulsant actualment? Algun que digueu, ostres, doncs ara estem treballant molt bé amb això, no? O destacaríem aquest que encara no n'hem pogut parlar?
2: Mira, el projecte que ara mateix ens porta més feina, el que estem dedicant ara més temps, és el que va destinat a l'envelliment. La nostra associació fa 30 anys ha anat creixent a mesura que els nostres nois i noies han anat creixent i ens hem anat adaptant a les seves necessitats. A mesura que han anat creixent, hem anat incorporant pues, la vida independent, la preparació laboral, tot això. Ara ens trobem que aquests nois i noies ja comencen a tenir una certa edat i comencen a sorgir els problemes típics de l'envelliment. I ara és el que ens preocupa més. Ens estem formant, ens estem preparant, estem passant testos per intentar que aquest envelliment sigui el millor possible, que puguin arribar a una edat la més alta possible, avançada i amb bones condicions físiques i mentals i, bueno, ara mateix és el que estem treballant. Per altra banda, l'oci, que és potser l'únic que no hem acabat de parlar, també és un tema que es treballa molt perquè amb ells els agrada molt sortir de festa, molt.
1: És que la música és vida,
4: la música és vida, sí.
2: Bueno, sortir de festa, sopars, a fer vermuts, a lo que els faci falta.
6: Bueno, com a qualsevol persona.
4: Anem al cine... O també pues, per anar a jugar a bolos o per...
2: O van de copes.
4: Sí. Com bé dius tu,
2: qualsevol persona. Aquest projecte ja fa molts anys que va, però ara sí que estem començant a treballar amb l'oci autònom. Aquí. Perquè fins ara l'oci sempre, ells quan surten acompanyats d'un tècnic, una persona de tècnica d'oci, i sempre hi ha uns quants voluntaris en funció del grup. Clar, quan més nombrosos és el grup, sempre hi ha voluntaris que acompanyen a les sortides. I ara estem començant a fer l'oci autònom, perquè ells puguin de forma autònoma dir, ei, quedem a fer un beure, com fem tots nosaltres, sense la necessitat, sí que els ajudem una mica a organitzar-se, a quedar a veure quan tal, però que puguin acabar-ho fent ells sols.
1: L'enfoque de l'oci, no, Joan? De dir...
4: és molt important,
1: és l'enfoque
4: de l'oci.
1: Voler sortir.
4: Sí, sí. Bé, bueno, ara el que diu la Rosa, nosaltres hem començat aquest projecte que ser l'oci autònom per quedar entre nosaltres, no? I poder sortir.
2: I què tal, Joan, com va?
4: De moment bé. De moment bé.
2: Però encara tenen algun petit problema.
4: Algun problema, però mica en mica...
2: Van millorant, sí.
1: La última pregunta és una definició que demanem a tothom, que és per vosaltres la solidaritat, i espero que la contesteu els dos. Qui comença?
4: Bueno, per mi la solidaritat és ajudar als altres. Com a associació, nosaltres també fem de voluntaris, també. Anem a fer de voluntaris a diferents curses, fer voluntaris amb altres entitats i associacions que defensen altres causes, com per exemple, si ens pregunten, jo què sé, ara necessitem voluntaris per l'associació contra el càncer, vale? Per exemple, no? O per l'associació anticida. No, pues, també anem.
1: Clar, el món del voluntariat.
4: Molt important.
2: Bueno, la nostra associació és molt important perquè molta part de la feina que es fa és via voluntariat. Clar, els tècnics no arriben a tot arreu.
1: Clar.
2: Necessitem dels voluntaris per poder fer pues, això, els socis, els esports, els acompanyaments, moltíssimes coses.
4: Sí. I a part de voluntaris, també rebem voluntaris.
3: Per tot, Rosa.
2: per mi, la solidaritat. Per mi la solidaritat, jo la definiria com fer pels demés allò que voldries que fessin per tu. I no tan sols això, sinó que intentar veure les necessitats dels demés per tu poder almenys intentar arribar-hi. La solidaritat, quan hi ha desastres, tothom es volca i tothom fa el que pot i més, i s'ha de fer, eh? No dic el que no, però hi ha moltes coses petites que fan que la gent sigui solidària i que la gent no es veu, no? Són d'aquestes coses que queden soterrades i que no, i que el que fan és això, que la gent que té dificultats, ja no parlo a nivell només discapacitats, eh? Dificultats en general, econòmiques, socials, d'inserció, del que sigui, hi ha una necessitat i llavors és veure aquella necessitat i intentar fer el que puguis perquè això no sigui així.
1: Doncs amb aquestes dues aportacions tanquem avui l'Espai Solidari. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies per convidar-nos.
0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Esquerra Republicana de Catalunya ha lamentat la suspensió de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar dimecres a Madrid per tractar el nou model de finançament, advertint que la decisió representa un nou retard en una reforma imprescindible perquè el sistema actual està caducat des de finals de 2013. Els republicans han exigit al govern espanyol que convoqui la pròxima trobada tan aviat com sigui possible i que acceleri tota la tramitació del nou model de finançament perquè s'aprovi abans que acabi l'any. El president de RC, Oriol Junqueras, també ha denunciat que la suspensió de la reunió suposa endarrerir els recursos que necessiten els hospitals i les escoles de Catalunya. Poc abans era la portaveu del govern, Sílvia Paneque, qui també suposava un ajornament que finalment ha acabat produint-se.
2: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sempre sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
1: La nova data per la reunió sobre el finançament és el 4 de setembre, però aquesta tarda a les 6 la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, atendrà els mitjans de comunicació per valorar el seu ajornament. Dues persones han resultat ferides després que un turisme les hagi atropellat al carrer Aragó a l'altura de Rambla Catalunya, a Barcelona. Segons informa el SEM, una de les persones ferides està en estat crític i ha estat atesa i traslladada a l'Hospital Clínic, mentre que l'altra, menor d'edat, està en estat menys greu i ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu. El SEM ha activat 3 ambulàncies. El Consell de Ministres ha donat llum verd aquest dimarts a la licitació dels nous accessos viaris a l'ampliació sud del port de Barcelona per un import estimat de 98 milions d'euros sense IVA. L'actuació permetrà construir un nou nus viari que connectarà la futura autovia d'accés al port amb la xarxa viària interna del recinte. La nova infraestructura inclourà una gran rotonda elevada amb 3 ramals, un de connexió amb la nova autovia, un altre amb l'ampliació sud del port i un tercer per donar accés a les instal·lacions situades al nord de l'antiga desembocadura del Llobregat. El projecte també contempla una galeria de serveis per facilitar el pas de diverses xarxes sota la futura infraestructura ferroviària. I Catalunya ha aconseguit baixar del 8% d'aturats en el segon trimestre del 2026, anotant una taxa de desocupats del 7,9% i deixant enrere el llindar dels 8 punts per primer cop en un segon trimestre des del 2008. L'últim cop que Catalunya va tenir una taxa d'atur per sota del 8% va ser el quart trimestre del 2024, amb el 7,87%. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
1: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
0: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
1: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
0: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.
2: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
3: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
2: Tots els dimarts a les 9 de la nit, al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.
4: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

benvinguts i benvingudes una setmana més al programa Aquell Any, que t'està acompanyant durant aquesta temporada d'estiu a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. Aquell Any t'acompanya fent un repàs als èxits dels últims 40 anys. Rebeu una salutació de qui t'estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Don't Wanna Lose You és una cançó en anglès escrita per Gloria Estefan. El 1989 la cançó va guanyar un Grammy a la millor interpretació vocal pop femenina. També va rebre un dels premis American Music a la cançó en solitari pop rock favorita. Escoltem a Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You. Sometimes.

Coz és un grup representatiu i pioner del rock en espanyol, en ser de les primeres bandes a cantar rock dur en aquest idioma, o power pop, com alguns anomenen el rock dur d'aquesta època. Va tenir una gran popularitat a finals dels anys 70 i principi dels anys 80, i el grup continua en actiu fins a l'actualitat. Escoltem un dels seus temes de 1981, La Coz, amb Les xiques són guerreres.

El 96.3 de la FM, Ràdio Mollet, continuem el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1 dels últims 40 anys. Words és una cançó de la banda anglesa The Christians. Va ser el primer senzill del seu segon àlbum, Color. La cançó va assolir el número 18 de les llistes de singles del Regne Unit i es va convertir en un èxit número 1 a França, on va ocupar el primer lloc de les llistes Snap durant dues setmanes, al maig de 1990. Bèlgica, Irlanda, els Països Baixos i Espanya va ser un dels altres països on Words va triomfar.

Contraluz U és el sisè disc de la cantant espanyola Luz Casal, posat a la venda el 1991. Un dels èxits d'aquell àlbum va ser el senzill Piensa en mi.

A radiomollet.com pots recuperar tots els programes d'aquell any. Continuem amb més música, fent el repàs d'èxits dels últims 40 anys. Ens anem a l'any 1985. Nikita és una cançó d'amor interpretada pel cantautor anglès Elton John, situada a la Guerra Freda. Va ser publicada en el seu 19è àlbum d'estudi, Eyes of Fire. Llançada a finals de l'any, la cançó es va mantenir dins dels 10 primers llocs d'èxits a molts països. Escoltem Elton John i el tema Nikita.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Ara Mollet Esquerra continua les visites als barris. Des del partit han dut a terme la sisena visita del seu cicle de trobades als barris de la ciutat, una iniciativa que té com a objectiu conèixer de primera mà les necessitats dels veïns i recollir les seves propostes. En aquesta ocasió, la formació s'ha desplaçat al barri de Planalladó per copsar de primera mà quin és l'estat del barri. Durant la visita, Sergi Suárez ha remarcat que una de les reclamacions més repetides ha estat l'estat de la via pública o el desaprofitament dels espais.
1: El principal i el que es repeteix en pràcticament tots els barris, sempre ho repeteixo, és l'estat de la via pública, i aquí incloem doncs la situació dels asfaltatges, com per exemple el carrer Gallecs en el seu tram pel barri, que està en un estat molt malmès. També la situació d'algunes voreres, com pot ser una part de l'avinguda Caldes o també del carrer Sant Joan, el carrer Miguel de Cervantes. També la situació d'algunes zones que haurien de ser centrals del barri i que estan molt desaprofitades, com pot ser el Parc dels Colors, com pot ser la plaça de Joan Miró.
0: Segons expliquen, des de la formació, aquestes trobades permeten establir un contacte directe amb la ciutadania i conèixer les seves demandes sense intermediaris. L'objectiu és traslladar amb la màxima urgència les incidències detectades a l'Ajuntament perquè puguin ser gestionades i resoltes. I, per altra banda, us informem que el cementiri de Mollet del Vallès ampliarà el seu horari d'obertura durant el mes d'agost amb l'objectiu de facilitar les visites de la ciutadania i oferir més franges d'accés al recinte. Així, de dilluns a divendres, el cementiri obrirà en horari de matí, de 10 del matí a 1 del migdia, i a més els dimarts i els dijous també es podrà visitar a la tarda des de les 4 fins a les 7 del vespre. Amb aquesta ampliació de l'horari, l'Ajuntament vol facilitar l'accés al cementiri durant el període estival, adaptant el servei a les necessitats de les persones usuàries. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

Després de la pausa continuem a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, on fem un repàs a èxits i números 1 dels últims 40 anys. Call Me és una cançó de la cantant italiana Spagna, publicada el 1987 com a segon senzill del seu àlbum d'estudi debut, Dedicate.

En un país en llames és el tercer àlbum d'estudi de 1985 del grup musical Radio Futura, publicat per Ariola. El disc suposa el tercer treball de la banda. Aleshores, Radio Futura estava composada pels germans Santiago, veu, guitarra i rítmica, i Luis Auserón, amb el baix, juntament amb Enrique Sierra, guitarra solista, i Carlos Solrach, amb la bateria, que abandonaria la formació després de la publicació d'aquest treball. Escoltem Radio Futura amb el tema El Tonto Simón.

aquell any t'acompanya cada setmana durant aquesta programació d'estiu fent un repàs a èxits i números 1 dels últims 40 anys. A radiomollet.com pots recuperar tots els podcasts del programa. Continuem amb més música i ho fem amb un tema de 1988. Sing Your Name és una cançó escrita i interpretada per Terence Trent D'Arby, publicat al seu àlbum Introducing the Harlem Seconds. Terence Trent D'Arby va ser un èxit internacional, aconseguint el número 2 a la llista de singles del Regne Unit a principis del 88 i el número 4 al Billboard Hot 100 dels Estats Units.

Bailando és una cançó interpretada pel grup espanyol Alaska i los Pegamoides, i inclòs al seu primer àlbum d'estudi, Grandes Éxitos. La companyia discogràfica Hispavox la va publicar el 1982 com a primer senzill de l'àlbum. Va ser composta per Carlos Berlanga i Nacho Canut i produïda pel grup. En un documental sobre la moguda madrilenya es va aclarir que la cançó va ser composta perquè la música disco era una de les reivindicacions dels Pegamoides en contra de les campanyes de descrèdit del sector més rancis del rock.

per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al programa Aquell any. Marxarem amb Thriller, un tema de Michael Jackson. És el videoclip dirigit per John Landis, utilitzat per la promoció de la cançó Thriller de l'artista nord-americà Michael Jackson. La idea del vídeo va sorgir a partir del desig de Michael Jackson de crear un vídeo musical que expliqués una història i així va donar un sentit visual a la seva música. Que tingueu molt bona setmana. Marxem amb Michael Jackson i l'èxit Thriller.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat avui que la futura seu de l'Agència Estatal de Salut Pública s'instal·larà a Saragossa. La ciutat aragonesa s'ha imposat a les candidatures de Barcelona, Granada, Lleó, Lugo, Múrcia i Toledo, que també s'havien postulat per acollir aquest organisme. En concret, la capital catalana va proposar ubicar la seu a l'edifici de Ramon Llull, situat al recinte de l'Escola Industrial. La seu, finalment, es dedicarà als àmbits de la vigilància en la salut pública i a la preparació i resposta davant de futures emergències, així com en la salut pública internacional i en informació i comunicació de riscs per la salut. El Departament de Salut català ha respost desitjant el màxim encert a la localitat aragonesa i ha afirmat que Catalunya referma la col·laboració total amb l'organisme estatal, posant a disposició l'experiència de l'Agència Catalana de Salut Pública de Barcelona i la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat. Salut també ha remarcat la solidesa de la candidatura catalana, sustentada en un ecosistema de coneixement, recerca i talent científic incomparable, i ha situat la prioritat a partir d'ara en impulsar i consolidar l'òrgan català i reforçar la salut pública de proximitat, per mantenir Catalunya com a referent en salut pública a nivell estatal i internacional. Aquesta cordialitat contrasta amb la tensió que hi continua havent entre les comunitats pels murals de Sixena, i és que la vicepresidenta i consellera de la presidència del govern d'Aragó, Mar Baquero, ha assegurat aquest dimarts que el Museu Nacional d'Art de Catalunya torna a posar nous obstacles pel compliment de la sentència que determina el retorn de les pintures murals. En roda de premsa, Baquero ha anunciat que l'executiu aragonès ha presentat al jutjat de primera instància número 2 d'OSCA les al·legacions del govern d'Aragó a l'informe d'avaluació de riscos sobre les pintures murals presentat pel MNAC. El govern aragonès critica que el MNAC busca suspendre un termini d'execució ferm amb el seu informe d'avaluació de riscos i planteja un recurs indirecte a la providència de la jutgessa per una mala fe processal evident. Protecció Civil manté el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya davant el nou episodi de calor que s'espera que augmenti gradualment la intensitat i que eleva el risc de focs. El Departament d'Agricultura assenyala que la calor es combinarà amb una humitat relativa molt baixa i una recuperació nocturna irregular i que aquest dissabte s'assolirà el nivell màxim de perill. També ha precisat que les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. I la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que en cap cas s'ha posat el punt i final a la polèmica per l'exclusió de Catalunya de les proves PISA amb la compareixença d'aquest dilluns de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Paneque ha remarcat que les investigacions continuen obertes per aclarir què va passar i ha assegurat que s'assumiran les responsabilitats que calguin i a qui pertoquin. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
3: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
4: Molt bona tarda, dia o nit, amants del motor. Això és l'Angle de Miramar en directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i avui, per acabar aquesta temporada, per arribar a aquesta aturada estival clàssica de totes les categories del motoresport, doncs diria que m'acompanyen els meus companys, però la realitat és que no. Avui em toca fer el programa sol, em toca enfrontar-me directament cara a cara amb vostès. I bé, arribem a un dilluns on ens trobem doncs de tornada d'un Gran Premi d'Hongria que ha deixat, la veritat és que podríem dir que bones sensacions dins del que es pot considerar la Fórmula 1 actual. Ens trobem dins d'un ja sabeu, una situació en la que la Fórmula 1 està una mica barallant-se amb si mateixa, veient com evoluciona aquesta última actualització tècnica i, bueno, a nivell de xassis i a nivell de motor. I si bé la setmana passada ens va deixar una cursa al Gran Premi de Bèlgica que no va acabar d'agradar, doncs en aquest cas el circuit d'Hungaroring ens ha deixat una cursa que potser sí que s'assembla una mica més al que acostumem a considerar com cursa de Fórmula 1. Juntament amb la Fórmula 1 també hem tingut la NASCAR a Indianapolis. Juntament amb aquesta NASCAR a Indianapolis hem tingut el DTM a Orsenleben. Hem tingut un cap de setmana bastant contundent a nivell de curses. No hem tingut gaire temps per avorrir-nos, i és que ha estat un d'aquests caps de setmana d'estiu que sempre ens deixen ens deixen avorrir-nos i bé, ens han amenitzat una mica tot el que és sobreviure a aquesta onada de calor que estem visquent. Esperem des de l'Angle de Miramar que estigui tenint un bon estiu, que esteu passant una bona, que no esteu patint massa totes aquestes onades de calor i totes aquestes situacions que estem vivint ara mateix. La veritat és que no deixen de passar coses. Si mirem fora, si apaguem el televisor i ens mirem una miqueta el que hi ha al voltant, doncs veiem que estan passant coses constantment. L'altre dia tenim un esvoranc que ens ha afectat moltíssim als mulletans a l'obra de la línia R2, i crec que no l'hem de passar per alt, perquè tot el que passa al voltant de nosaltres doncs està molt actiu, i no tot són bones notícies, però en qualsevol cas i afortunadament doncs tenim aquests esports i aquestes coses que ens ajuden a fer que els temps siguin mínimament millors i ens ajuden doncs a tenir, com podríem dir-ho, uns caps de setmana una mica més alegres dins de la situació que vivim. En qualsevol cas, hem de mirar cap endavant. Ara venen uns caps de setmana on les curses baixen bastant, on venen uns caps de setmana on no tindrem tant motor, per fortuna, per desgràcia, podem dir també, ja que, com ja sabem, no està sent el millor any a nivell de curses. No estem tenint curses dolentes, però sí que és cert que estem veient coses una mica estranyes dins del motorsport. I bé, també no està malament aturar-nos una miqueta i poder ordenar una mica les idees i deixar-nos doncs veure com poden evolucionar les coses, tenir una mica més de temps per evolucionar cotxes, per evolucionar equips, i hem de veure això com una mica de com una finestra d'oportunitat que bé, segur que ens dona una tornada a l'estiu molt millor. Recordem que quan vam començar la temporada ens vam trobar amb una Fórmula 1 que ens va espantar, que veritablement ens va espantar el Gran Premi d'Austràlia, un Gran Premi que, si bé a nivell d'espectacle no va estar gaire malament, el que vam veure dins de la que era la qualificació i que eren els entrenaments lliures ens va sorprendre perquè distava moltíssim del que acostumava a ser la Fórmula 1. Aquesta Fórmula 1 realment mai ha tornat dins d'aquest any, però el que sí que hem vist és que a mesura que han anat passant les curses, doncs tots aquests problemes a nivell d'energies, superclipping, hiperclipping, megaclipping, s'han anat reduint, i hem tingut coses més similars al que era la Fórmula 1. Juntament amb això hem tingut un equip Aston Martin que, pels que són aficionats als pilots espanyols, doncs ha fet que les coses no siguessin tan fàcils, ja que bé, han tingut un inici de temporada molt complicat, amb un motor Honda que necessitava més temps de desenvolupament, amb un xassis que no va arribar a temps als tests de Barcelona, va arribar a 4 dies, amb 2-3-4 dies de retard, i això s'ha notat molt, i dins del que representa el país, doncs això s'ha afectat, no? A nivell d'audiència, s'ha afectat a nivell de sensacions, i si mirem una mica al voltant nostre, els nostres veïns portuguesos, francesos i companyia, doncs veiem que realment les audiències han caigut molt i que les notícies no han estat gaire bones en aquest sentit, i que sobretot a nivell televisiu s'ha passat malament durant aquest inici de temporada, perquè bé, hi ha moltes amenaces al voltant de la Fórmula 1. Als pilots no els agrada aquesta nova manera de córrer, i una de les amenaces més potents és la de Max Verstappen per marxar de la Fórmula 1. No és algo que ens estem inventant, sinó que ha estat una, no, potser una realitat tangible no ho podríem dir com tal, però sí que és cert que ha estat una cosa que s'ha considerat de veritat, i que hi ha molts indicis de què podria passar. Un d'ells és el fet de que el circuit de Zandvoort, on es celebra el Gran Premi dels Països Baixos, ha decidit no renovar després de 2026. I la sensació que ens feia era la de renovar un any per veure què tal, i després ja es veurà. I una mica deixant aquest temps perquè Max Verstappen doncs veiés com es donava amb aquests cotxes, veiés com si veritablement mereixia la pena continuar. Max ja va advertir al 2023 que estava molt preocupat per aquests cotxes, i és que realment és estúpid el canvi que hem vist, i era innecessari, i estem veient coses que realment no són necessàries. O sigui, no és una qüestió de si està millor fet o està pitjor fet, però partint de la base de que a nivell d'eficiència tèrmica estem tenint cotxes que són pitjors respecte a l'any passat, doncs a qualsevol li portaria a pensar que no ha tingut sentit aquest canvi, i és que efectivament no l'ha tingut. Al final, arriben a aquest Gran Premi d'Hongria, aquest, entre cometes, Equador de la temporada, encara que hem de mirar si és veritablement l'Equador, i ara mateix us ho diré, ja que, bé, doncs és el 11è Gran Premi de 24. En aquest cas hem tingut Austràlia, Xina, Japó, Miami, Canadà, Mònaco, Catalunya, Àustria, Gran Bretanya, Bèlgica i Hongria. I després ens quedaran uns altres 12 grans premis fins a arribar al Gran Premi d'Abu Dhabi, tot i que fa pinta que tindrem... Bueno, no és que faci pinta, sinó que ja tenim la confirmació de que aquest calendari patirà alteracions. La primera d'elles és que el Gran Premi del Bahrein, que estava originalment planejat pel mes de març i que després es va retardar fins al mes d'octubre, finalment no celebrarà Bahrein. Es continuarà dient Gran Premi de Bahrein, però a partir d'ara deixarà de ser, almenys aquest any, no celebrarà a Bahrein, sinó que celebrarà a Malàsia. És una notícia que no és positiva, realment. És una notícia que té un context bèl·lic i un transfons bèl·lic, doncs, que implica tot el que allò implica. Realment s'ha canviat la seu del Gran Premi degut a una guerra. És la primera vegada que passa que es celebra un Gran Premi a tanta distància del país original, perquè el nom es mantindrà, serà el Gran Premi de Bahrein. La notícia ha estat que el circuit de Sepang es farà servir com a seu del Gran Premi de Bahrein. I bé, és una notícia que és important, realment. Després d'aquest Gran Premi de Bahrein a Sepang, tindrem un Gran Premi a Singapur. Està per veure si es correrà a l'Azerbaijan, perquè realment Azerbaijan, Bakú, està molt a prop d'on és actualment el conflicte. Després tindrem un Gran Premi als Estats Units, que és el Gran Premi de les Amèriques, al circuit d'Austin, Texas. Per tant, en aquest sentit no hi ha cap preocupació. El Gran Premi de Mèxic tampoc hi ha preocupació. El Gran Premi del Brasil, en principi, ojo, Gran Premi de São Paulo, que Brasil, recordem, no paga per tenir la Fórmula 1, només paga la ciutat de São Paulo. Per tant, és Gran Premi de São Paulo. I aquests no generen cap mena de controvèrsia, tampoc ho fa el Gran Premi de Las Vegas. I després arribem a Qatar i Abu Dhabi, que aquests sí que hi ha dubtes sobre la seva celebració, ja que de la mateixa manera que Bahrein ha hagut de cancel·lar, molt segurament Abu Dhabi i Qatar s'hagin de reubicar. Quins països, quins circuits estan guanyant més força? Doncs després de la confirmació de Sepang, el circuit que més força està guanyant és un dels primers reserves de la Fórmula 1, que és el circuit de Portimao, a Portugal, al revés. Realment serà així? No ho sabem, però té tota la pinta. S'havia parlat del circuit de Barcelona-Catalunya com una possibilitat, però cada vegada té menys força aquesta proposta de tenir un segon Gran Premi al circuit aquest any. I és que el circuit es planteja un final de temporada bastant, bastant apretat. El circuit, recordem, que de cara a aquest any ja es va cancel·lar una de les principals rondes que havien de venir, que era la Copa Mundial Porsche. La Copa Mundial Porsche era una copa amb totes les carrera cap d'oficials de Porsche, on farien una mena de final mundial després dels resultats del 2025. Aquesta final mundial estava plantejada pel mes de març i finalment es va cancel·lar, però bé, va ser una de les respostes del circuit davant aquesta falta de la Fórmula 1 de cara al 2027. El que sí que es manté són les finali mundial i de Ferrari, que es celebren. Anem a obrir aquí el calendari del circuit i anirem mirant esdeveniment per esdeveniment. Ara mateix el circuit de Catalunya al seu web oficial no confirma la final mundial de Ferrari, cosa que és bastant estrany, però de cara a la tornada de l'estiu, el primer gran esdeveniment que té són les 24 hores de Barcelona. Recordem el Trofeu Fermí Vélez i una de les curses més importants de l'any, tot i que a nivell mundialista no és gran cosa. No és una cursa que... No és una cursa que faci gran cosa dins del calendari del... A nivell mundial no fa gran cosa, però doncs és una cursa que hem de tenir en compte i que sempre, bueno, implica doncs molta organització i molta gestió. Després d'aquest Trofeu Fermí Vélez tenim el Festival de la Velocitat, el GT World Challenge. Pels que ens agrada el cafè, per molt cafeteros, recordem que el GT World Challenge és el segon esdeveniment més important dins del calendari esportiu del circuit, i dins d'aquest GT World Challenge, doncs, com acostuma a passar, la Lamborghini Super Trofeo, etc. En aquest cas caurà el cap de setmana, el 2 al 4 d'octubre, i aquí és on comencen les corbes, perquè el que s'està parlant és que de cara al cap de setmana, tot just després d'aquest GT World Challenge a Barcelona, quedaria un cap de setmana, que és el 10 i 11, i el cap de setmana, el 17-18, s'està parlant ja gairebé de manera oficial que es traslladaran a Montmeló els 1.812 quilòmetres de Qatar del Campionat del Món de Resistència. És una data una mica complicada, perquè una mica complexa, perquè coincideix amb l'última ronda del GT World Challenge Endurance Cup a Portimao, però es veu que és la data que troben més adequada per substituir

Hypercar, tenim el Miquel Molina a Ferrari, tenim el Àlex Riveras a Aston Martin, al 009, i tenim el Dani Juncadella al Genesis número 19, que bé, si bé estan donant molta guerra durant aquesta temporada, doncs ens faria una il·lusió enorme poder assistir a una cursa i a més fer-ho aquí dins del circuit de Catalunya. Quan parlem de què ens fa il·lusió doncs tenir aquestes competicions una mica més exòtiques pel que respecta al circuit i que no hem tingut durant tants anys, estàvem comentant que si bé no podem tenir la IMSA, la IMSA, recordem, el campionat de resistència dels Estats Units, no hi ha planificació de que vingui aquí la IMSA. El que sí que s'ha parlat les últimes setmanes és que la IndyCar es comença a plantejar el fet de fer curses fora dels Estats Units. Actualment la IndyCar només surt en una ocasió dels Estats Units per córrer a Mosport, al Canadà, i davant de la fortíssima audiència, del fortíssim negoci que està generant Àlex Palou dins d'aquest país, doncs ens han confessat que estan pensant en obrir fronteres una altra vegada. Recordem que la IndyCar no és la primera vegada que ha obert fronteres, més bé la IndyCar neix una mica a tancar-les. Recordem que la IndyCar neix de la Champ Car i de la Indy Racing League, que originalment doncs feia curses als Estats Units, feien una one-off al Japó, feien una altra one-off a Zolder, i això va anar increixendo fins que va arribar un moment on feien la meitat de carreres als Estats Units i la resta fora. Feien una a Nova Zelanda, feien una a Surfers Paradise, a Austràlia, feien curses a Zandvoort, feien curses a Assen, feien curses a Zolder. Es va arribar a fer un oval a l'Acid String, que precisament va ser on va tenir l'accident Alex Zanardi. I bé, realment es va convertir en una mica l'antítesis de la Fórmula 1 en un cert moment. En els anys 80 ja vam veure que Ferrari va amenaçar la Fórmula 1 a marxar perquè no els agradava el reglament tècnic fent un cotxe d'IndyCar, que realment mai tenia intenció de córrer, era només a nivell de pressió política, però que veiem que era una categoria que realment tenia un potencial enorme i que el 2008 doncs va haver de tancar les persianes i de tornar al seu país d'origen, ja que no es podia desenvolupar de la forma que agradava. El 2008 tenien una cursa planejada aquí a Espanya, en el cas del circuit de Jerez, i bé, de fet, tenia la llicència per dir-li Gran Premi, i bé, després d'aquell moment de crisi del 2008, doncs la IndyCar es va convertir en IndyCar com a tal, després de dir-se Indy Racing League, Champ Car, etc. durant aquests anys, i es va centrar doncs en el seu mercat. I ara, amb la influència de tants pilots estrangers que estan arribant a la IndyCar, tot una mica gràcies al sistema que ha muntat la Fórmula 1 a nivell jeràrquic per arribar a la màxima categoria, doncs es troben amb molts pilots exòtics pel que representa Estats Units, espanyols, alemanys, gent de tot arreu, i es comencen a plantejar doncs tornar a obrir les fronteres, i la veritat és que si és veritat que estan fent aquest plantejament, ja ens han avisat que una de les candidates per venir és Catalunya. I seria preciós, el fet de que Àlex Palou pugui tenir un gran premi de casa dins de la IndyCar i que a més corrin aquí, a Montmeló. Seria tan bonic, sincerament, és una idea que ens ha encantat els que som amants del motorsport. A més, una categoria també tan exòtica com és la IndyCar també ens permetria una mica posar en context

de diferència real ja entre els Fórmula 1 i el Sindicar, i ens permetria doncs veure un format de cursa una mica diferent del que estem acostumats aquí a Europa, la veritat. Estaríem profundament agraïts de que passés. Tot això seria ja de cara a l'any 2028, i si tornem al que estàvem parlant del circuit de Catalunya, doncs en aquest cap de setmana, el 17-18 d'octubre, doncs cauria aquesta ronda del WEC. Després, el 24-25 d'octubre, tindríem l'International GT Open, i després d'això, doncs, el típic GTCR, i aleshores tindríem la Ferrari Finale Mondiale. Està una mica en l'aire, això de la Ferrari Finale Mondiale, perquè no està anunciat dins del calendari actualment, però se celebraria del 17 al 23 de novembre. I bé, si bé això ens està donant una mica de pistes de que potser sí que hi hauria lloc per un gran premi de Fórmula 1, perquè, per dir-ho d'alguna forma, el fet de que hagi desaparegut justament quan cau el gran premi de Qatar i Abu Dhabi, doncs ens podrà donar una pista de que potser van les coses per aquí, però en qualsevol cas tindrem un final d'any al circuit molt, molt interessant. I bé, si estem comentant curses de pilots espanyols i curses tan interessants, abans d'anar a la pausa habitual dels programes en directe, crec que és bon moment perquè ens aturem a recordar doncs el GT World Challenge, que potser és un d'aquests campionats que no li dediquem tant temps com ens agradaria moltes vegades, però en aquest cas doncs recordem que tenim el Dani Juncadella corrent amb el Max Verstappen, i comentar doncs que a la cursa de Misano vam tenir un cap de setmana una mica complicat. A la primera cursa van qualificar a la quarta posició, i a la sortida van patir un accident una mica a causa de Valentino Rossi, que no va tenir una bona sortida des de la pole i va provocar un accident múltiple. La victòria va ser per Charles Wirtz i Kelvin van der Linde del team VRT, i en la carrera 2 van aconseguir sortir des de la pole, una pole que va signar Jules Gounon, i finalment la victòria va ser també per Charles Wirtz i per Kelvin van der Linde amb el BMW M4 GT3, i a la segona posició doncs va acabar el nostre Dani Juncadella juntament amb Jules Gounon amb el seu Mercedes AMG GT3 Evo. Amb això tanquem la primera part del programa i tornem de seguida per acabar de repassar doncs tota l'actualitat. Moltes gràcies.

0: Salutacions. Són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Generalitat de Catalunya ja és la propietària dels habitatges de la promoció de la Vinyota Mollet del Vallès. Una operació que assegura la continuïtat d'aquests pisos dins del parc de públic de lloguer assequible i dona estabilitat a les famílies que hi resideixen. De fet, els llogaters ja han signat els nous contractes amb la Generalitat, un tràmit que consolida la seva continuïtat als habitatges. Segons ha explicat la regidora d'Habitatge a l'Ajuntament de Mollet, Marina Escribano, el contracte de transmissió es va signar ara fa aproximadament un mes.
1: El contracte es va signar fa un mes, aproximadament, mes i mig, i per tant les persones que han volgut quedar-s'hi doncs, han signat un contracte amb els termes que correspon i per tant doncs, aquests anys que fixa tenen ja el contacte amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que és qui està regulant aquests habitatges, no? Qui els està gestionant, i per tant doncs, ja està. És a dir, l'important és que són habitatges que durant aquests 10 anys que són els contractes, i després s'aniran renovant, doncs són de lloguer i són a un preu assequible de, com a HPO que és, i per tant també l'important és que han passat a mans públiques.
0: Escribano ha destacat que un dels principals objectius de l'operació s'ha assolit plenament. La gran majoria dels veïns han pogut continuar vivint els seus habitatges sense haver d'abandonar-los. Aquesta era una de les principals preocupacions tant dels residents com de l'Ajuntament de Mollet. I per altra banda us informem que la plaça Ana Bosch de Mollet del Vallès continua millorant les seves prestacions amb la incorporació d'una nova zona d'ombra, una actuació que permetrà augmentar el confort dels usuaris durant els mesos de més calor i reforçar el paper d'aquest espai com a refugi climàtic. La nova ombra instal·lada a la zona de jocs d'aigua complementa una plaça que ja va ser dissenyada amb criteris de sostenibilitat, accessibilitat i també de convivència. L'espai de més de 4.000 metres quadrats combina àmplies zones verdes, espais de descans, àrees esportives, jocs infantils i itineraris accessibles amb l'objectiu d'oferir un punt de trobada per a persones de totes les edats. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Es realitza durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, al 96.3 de la FM, dijous a 2:45 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
2: El POU. Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca la intel·ligència emocional.
3: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
2: El POU.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Molt bona tarda als nostres oients, als nostres amants del motor. Estem de tornada a l'Angle de Miramar. Estem de tornada ja en aquesta segona part de l'últim programa abans de fa vacances aquí a la ràdio. Estàvem comentant els resultats del GT World Challenge de l'última ronda. Recordem que vam tenir una pole i un podi per Dan Juncadella i Jules Gounon, amb doble victòria de Charles Wirtz i Kelvin van der Linde al circuit de Misano. També, i abans de passar al que són curses que potser ens acostumen a cridar més l'atenció, no em vull deixar sense repassar el DTM, el Dodge Stream Wagon Masters, que ens està donant una temporada superinteressant i que no li estic podent dedicar tant temps com ens agradaria. Si no recordo malament, ens vam quedar a l'Ausitzring de les últimes actualitzacions que van fer. Vam tenir victòria per Ben Dor a la carrera 1 i per Mateo Cairoli a la carrera 2. La ronda de Nürburgring va tenir doble victòria per Nicky Team amb l'Aston Martin, cosa estranya a Nürburgring, amb un accident terrible per Sheldon van der Linde i per Marco Mappelli, que van tenir doncs, no, Marco Mappelli no, per va ser un Lamborghini i ara pacaré m'hauria de disculpar perquè no ens apareixen correctament els resultats. Aquí va ser el dissabte, sí, vam tenir un accident terrible entre Kelvin van der Linde i Maximilian Paul al circuit de Nürburgring, que bé, ens va deixar una bandera vermella durant bastanta estona dins d'aquella cursa de Nürburgring. Un accident que posava una mica en dubte el Lamborghini Temerario. Si es pot posar més en dubte durant tota la temporada que estem portant, jo sempre he sigut defensor que el Lamborghini Temerario tampoc té tanta cosa, o sigui, ha començat l'any sent el GT3 més nou i doncs s'ha anat adaptant a les curses, però la gent ha fet molt drama amb aquesta adaptació del cotxe. I bé, si bé a Nürburgring va deixar una mica de dubtes a nivell de seguretat i a nivell de velocitat i de més, el que hem vist aquest cap de setmana i pel que em volia tornar una mica a Orsersleben per veure els resultats és perquè el dissabte a la carrera 1 vam tenir victòria per Thomas Preining amb segona posició per Luca Engsler precisament amb el Temerario, i el diumenge vam tenir la primera victòria ja oficial del Lamborghini Temerario a mans de Mirko Bortolotti, segon Maro Engel, tercer Thomas Preining. I bé, que calma, que el Temerario és un cotxe, un GT3 normal, que no ha passat res, s'han d'adaptar els cotxes, els primers anys dels GT3 sempre són complicats. Si no, pregunteu-li al Porsche 992 o pregunteu-li al Ferrari 296, tots tenen uns primers anys una mica complicats. El que passa és que estem molt acostumats al Mercedes, que ja porta 20 anys corrent amb el mateix cotxe i no pateix canvis. Tanquem la finestra dels GTs, la tornarem a obrir amb la Porsche Supercup, i ara vull que ens centrem en aquest Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, i ho farem dins de la secció experta en Fórmula 1, de la mà del nostre company Àlex Bermúdez. Farem a la secció Fórmula Sprint.

0: Com comentàvem, Gran Premi d'Hongria, el circuit d'Hungaroring a Budapest. Afortunadament, la Fórmula 1 ha patit canvis dins del que ha estat el Gran Premi d'Hongria. No hem tingut curses a l'altre circuit, al Marathon Park. A Hungaroring hi ha un circuit històric, el Germanet de Mònaco, que li acostumen a dir, un circuit que ens ha deixat curses històriques, tot i ser un circuit molt, molt estret i molt petitó, però que a molts pilots i a molts aficionats s'encanta i molta gent utilitza com a circuit de peregrinatge al llarg de l'any. És un circuit que acostuma a tenir entrades molt barates i acostuma a donar una experiència al públic bastant interessant. Per tant, molta gent, com en el cas aquest any el nostre amic Mario González, l'alcalde, ha decidit anar a seguir la Fórmula 1 des d'allà, doncs s'ha apuntat a la festa de l'Hungaroring. Per repassar aquest Gran Premi d'Hongria, i com comentàvem, de la mà d'Àlex Bermúdez, doncs tenim un àudio que ens ha deixat repassant tota l'actualitat del Gran Premi de la Fórmula 1, així que dono pas a l'Àlex Bermúdez perquè ens pugui explicar doncs les sensacions i els detalls d'aquest Gran Premi d'Hongria.
1: Bona tarda, anava a dir companys, però realment només tenim a l'estudi avui de forma presencial a l'Àlvaro, així que bona tarda, Álvaro, espero que no sigui molt, molt difícil el programa d'avui amb les nostres absències. Salutació també al nostre tècnic, evidentment, que sense ell no seria possible fer la gravació d'aquest programa, i una bona salutació també doncs, bueno, a la nostra Eva, que segur que s'està escoltant allà on sigui, i també, evidentment, a la nostra audiència de Ràdio Mollet de l'Angle del Miramar. Bé, doncs, la setmana passada no vam poder tractar amb força profunditat el nostre secció habitual, el Gran Premi de Bèlgica. També va estar una mica clicat, evidentment, bueno, en general a tot el món per la final del Mundial, però especialment a Espanya. Però bé, això ja sabem com funciona, no para, la Fórmula 1 és un circ constant. Per algú li diuen el gran circ, i en aquest cas doncs s'ha baixat el taló del que podem considerar la primera meitat de la temporada al circuit d'Hongaroring, al Gran Premi d'Hongria, on hem tingut uns resultats força sorprenents. Sí que al mateix temps està reafirmant una mica aquesta tendència que en la que ha entrat la Fórmula 1 des de fa un parell de mesos, que no sabem realment quin és el cotxe més ràpid. I és que depenent del circuit, depenent del Gran Premi, doncs tenim força alternança al liderat, podem dir, al rànquing de millors cotxes, i això és positiu, evidentment, ja que doncs permet una mica de sorpresa i que no tinguem els Mercedes lluitant per fer doblets, com semblava que anava a ser la temporada, especialment en el Gran Premi d'Austràlia i les primeres curses de l'any. Una cursa que ens va deparar una victòria de Lando Norris, podríem dir incontestable, però sí que és veritat que va haver de treballar-la, especialment a la primera part de la cursa, i també va tenir una mica de sort, i és que el seu company d'equip, Oscar Piastri, tot i no sortir des de les primeres posicions, sí que va poder, amb una bona estratègia i una bona sortida de cursa, va poder ubicar-se en la lluita per la victòria. Però mentre estava doblant a Carlos Sainz, el pilot madrileny doncs, bueno, va cometre una errada de proporcions bíbliques i va obstaculitzar, bueno, pràcticament va col·lisionar amb Piastri, li va fer perdre uns 2-3 segons. En principi no va afectar res de la mecànica del cotxe, tot i que després, a la postre, doncs, el pilot australià hauria d'abandonar, en principi per causes alienes a aquest incident. Però fins a aquell moment semblava que Piastri podia fins i tot fer un undercut al seu company d'equip. Finalment no va ser així, aquest incident amb Sainz va dissipar els dubtes que potser hi havia, i quan Norris va fer la seva parada corresponent, doncs finalment va tornar a col·locar-se a la primera posició. Bé, una cursa força entretinguda, si bé jo no canviaré l'opinió de que aquesta Fórmula 1 no és la que ens agradaria a tothom, però bueno, sí que hi ha força igualtat. Estem veient un ressorgiment d'equips com McLaren, també com Red Bull, amb un Verstappen que va començar amb molts dubtes la temporada, també amb un cotxe que estava molt lluny del liderat dels Mercedes. A poc sembla que s'està fent aquesta nova normativa i el seu Red Bull sembla que sí que està fent unes petites passes cap endavant i bueno, va fer una bona qualificació i especialment va fer una bona cursa ahir, sent un mal de cap impressionant per Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, que va sortir segon, que va fer una bona quali. Realment podem considerar que ha sigut un bon cap de setmana pel pilot britànic, que no és una cosa puntual i sembla que, bueno, es torna a ficar segon al Mundial i sembla que pot ser l'única alternativa a Antonelli, sobretot mentre els Mercedes entren en aquesta fase que hi ha alguns circuits on no són el millor cotxe i això sí que permet alternança. El problema per Hamilton és que no termina potser d'assegurar el millor número de punts, no, òptim, quan està en teoria per sobre del rendiment dels Mercedes, especialment del seu rival al Mundial, el líder Andrea Antonelli, i això doncs fa que Antonelli es pugui permetre, com va ser ahir, terminar doncs fora de les dues primeres posicions. Però bueno, és el que hi ha. Sí que sembla doncs que tenim un Mundial força entretingut i bueno, per rematar, doncs, Verstappen, com parlàvem, que va aprofitar l'abandonament de Piastri a falta d'unes 18 voltes pel final aproximadament, finalment va ser segon, va fer una bona estratègia i una molt bona cursa ralentitzant a Hamilton i adelantant-lo en el moment que tocava, i Hamilton, que va estar moltes voltes darrere de cotxes més lents que ells, i bueno, i va desaprofitar una bona opció de terminar en podi. Finalment Hamilton, que no va acabar entre els tres primers, finalment va ser cinquè, i és que va arrossegar una sanció de 5 segons per fer un moviment il·legal, i bueno, podi completat per Antonelli, que tot i que no va ser primer, va ser tercer i va servir per reformar el solidaritat del Mundial i ampliar la distància amb Russell i amb Lewis Hamilton, tot i que bueno, doncs sembla que Hamilton s'afiança a aquesta segona plaça, ara crec que té 8 punts de diferència amb Russell, amb el seu compatriota, i bueno, ja està a més de 50 punts d'Antonelli, però bueno, el Mundial no està cantat encara, són només 2 curses, o sigui que amb un abandonament s'apreta una barbaritat la classificació pel Mundial de Pilots, i veurem què tal. Per part dels espanyols, bueno, ja hem parlat de Sainz, va ser una carrera desastrosa per ell en un cap de setmana on el Williams no s'ha mostrat gens competitiu, i bueno, doncs aquest nerviosisme potser li va portar a fer la rada que ja hem mencionat anteriorment. Per part d'Alonso i d'Aston Martin, bueno, doncs optimisme moderat, no es pot sortir del pou tan aviat, però sí que és veritat que, bueno, que han passat de ser l'últim cotxe i de quedar 21-22 els dos Aston Martin a les últimes qualificacions i també a les curses, ja va dels abandonaments que pugui haver per problemes o incidents, i bueno, doncs Alonso que va acabar a la 7a posició, es va colar a la Q2, no va poder fer res més, i ahir a la cursa, doncs, tot i no tenir un mal rendiment, l'estratègia no va ser la millor per ell, finalment el seu company Stroll, que a la Q doncs va caure abans que Alonso dissabte, sí que li va rebassar ahir i va acabar per davant d'ell, però bueno, no canvia res, no va puntuar cap dels dos, i bueno, veurem què tal. En teoria, el segon Gran Premi ja tenim una petita aturada per vacances, el segon Gran Premi al circuit de Zandvoort, el Gran Premi dels Països Baixos, en principi l'últim Gran Premi aquest circuit, de moment. Veurem també si això pot estar lligat al futur de Verstappen a la categoria, tot i que sembla que seguirà un parell d'anys més com a poc. I parlava de que aquest Gran Premi d'Holanda, bueno, d'Holanda, Països Baixos, jo soc un romàntic, m'agrada dir Holanda encara, aquest Gran Premi pot ser un bon punt de tall per medir les prestacions de l'Aston Martin, i és que rebrà un nou paquet del motor Honda i veurem on està la diferència. Es va xifrar entre dos segons i mig com a màxim, que això li podria ficar en la lluita pels 10 primers i per colar-se a la Q3. Jo crec que és molt optimista això, però bueno, si Alonso aconsegueix afiançar-se entre els 15 primers, ja pot ser un bon pas i una bona millora, sobretot tenint en compte del que venim. Per la meva part, res més. Ja aquí acaba la meva parrafada, crònica des de Barcelona. Estic parlant molt a prop de l'Arc de Triomf. Jo em marxo de vacances, tal com el nostre programa, però ho faig unes hores abans, per això no podré ser el programa. Així que, bueno, comentar que ha sigut un plaer aquesta temporada. La temporada següent veurem com ho podem fer, ja que a nivell de calendari es complica una miqueta, però bueno, farem el possible per tornar-hi. i al setembre ens tornem a veure o a escoltar. Així que res més. Bon estiu, bones vacances i piles recarregades pel que falta del Mundial de 2026, que encara esperem que sigui molt i molt bo.
0: Moltíssimes gràcies a l'Àlex per aquest anàlisi del Gran Premi d'Hongria. Jo crec que molt resumit tot el que ha passat i tot molt ben, tots els temes molt ben tocats. I sí, com deien, doncs, un Antonelli que es continua escapant, un Russell que sembla que està en una ratxa de mala sort bastant complicada, i bé, un Aston Martin doncs, que sembla que revifa, mentre que el Williams doncs, s'enfonsa cada vegada més. Una cosa sorprenent. Ara mateix Audi ja ha aconseguit més punts que Williams, tot i haver estudiat ser un equip rookie a la Fórmula 1, però bé, jo crec que ens hem de centrar una mica a banda d'aquesta part alta de la graella, aquesta ascensió d'Aston Martin, que sí que és cert que han guanyat dos segons llargs respecte a on estaven a principi de temporada i ja estan per sobre dels Cadillac, que és una bona notícia. Veurem si realment les evolucions d'Honda són tan efectives de cara al Gran Premi de Zandvoort i si es continua aquest rècord que té Adrian Newey de que tots els seus cotxes han fet almenys un podi des de que va debutar a la Fórmula 1. Per tant, veurem què tal. Continuem repassant amb el Gran Premi i les altres coses que han passat. Hem tingut acompanyant la Fórmula 1, la Porsche Supercup, la Fórmula 1 i la Fórmula 2. A la Porsche Supercup vam tenir poli victòria de Marcus Amant, que ha fet una barbaritat de cap de setmana, la veritat. Poques coses es poden afegir al cap de setmana que s'ha marcat el finès Marcus Amant. En una cursa de la Porsche Supercup una mica accidentada, he de dir, però bueno, com acostuma a passar, doncs, bones curses que dona la Porsche Supercup, tot i que potser de vegades ens falten voltes per veure en acció aquests Porsches. A la Fórmula 2 vam tenir victòria per Gabriele Meny a la carrera del dissabte i victòria per Noel León a la carrera del diumenge, segona posició Kusmain i tercer Rafael Cámara. No ha estat un gran cap de setmana per Nicola Solov, pel líder del campionat, tot i que surt reforçat d'aquest Gran Premi d'Hongria i d'aquesta ronda d'Hongria. I continua líder. Ara mateix la distància respecte a Mini són només 20 punts i respecte a Càmera són 22 punts. Per tant, Nicola Solov millor que no es relaxi gaire aquestes vacances, ja que la tornada Monza-Madrid, Bakú-Lusail i Jazz Marina, veurem com a pensar, perquè la veritat és que el campionat de la Fórmula 2 està molt apretat entre aquests tres. Si repassem la Fórmula 3, a la carrera del dissabte vam tenir victòria per Teofil Nael, el pilot de Campos, i victòria per Freddy Slater a la carrera llarga del diumenge. En aquest cas, doncs, la classificació es manté amb un Freddy Slater primer, un Hugo Chukwu a la segona posició a 8 punts, i després un Teofil Nael, que jo he de dir que és un dels pilots que més m'està agradant d'aquesta F3, tot i que la sort no li està anant gaire de cara. Tercer, 75 punts, està una mica fora de la lluita, perquè realment queden dos carreres més una feature race especial de Madrid, que realment no permetrà a Buchuku no permetrà a Teofil Nael, gairebé és gairebé impossible que arribi a posar-se en posició de guanyar el campionat, però aquí està, a la tercera posició. Ernesto Rivera es queda a 3 punts de Nael i Badoer es queda a 4 del mateix. Veurem què tal a les dues rondes que queden, a Monza i Madrid, doncs com avança aquest campionat. A la Fórmula E hem tingut èpics de Tòquio, hem tingut de pics del Japó. Vam tenir una victòria per la marca catalana Cupra al Gran Premi d'Epirix de Tòquio, victòria per Tantictum el dissabte, i el diumenge vam tenir victòria en una cursa molt accidentada per Mahindra Racing a mans de Nick De Vries. Bueno, notícies que anem tenint sobre la Fórmula E. Amb això arribem a la recta final del programa. La Eva no s'ha pogut acomiadar de nosaltres amb un àudio, ja que bé, ha estat molt ocupada. Li enviem una abraçada enorme a l'Eva, però l'Àlex sí que ha tingut temps de dedicar-nos unes paraules d'acomiadament d'aquesta temporada, així que les posarem.
1: Ten, chaval, he hecho lo que he podido, porque es que intento grabarlo mejor, pero se ha levantado viento ahora y voy a ir a la estación de bus porque salgo en 40 minutos, pero tengo que llegar al sitio bien y tal, y prefiero ir con la calma. Bueno, sí, se me ha olvidado que...
0: Sembla ser que hem tingut una mica de complicacions amb els àudios. Bé, en qualsevol cas, l'Àrix ens ha deixat unes... s'ha pogut acomiadar de nosaltres. Crec que ja ho ha integrat tot en l'àudio de la Fórmula 1, que ens comentava que la temporada següent, bueno, la continuació d'aquest any, doncs, intentarà compaginar-ho de la millor forma possible per poder continuar assistint. I bé, amb això, amb aquests resultats de la Fórmula E i amb aquest repàs del Gran Premi d'Hongria, el GT World Challenge, el DTM de la Porsche Supercup, del calendari del circuit i companyia, acabem aquest últim programa de l'estiu de l'Angla Miramar. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i fins la propera. Bon estiu, adeu!

La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, un espai on la música no es mesura només pel temps que fa que existeix, sinó pel que encara és capaç de dir-nos, de transmetre. Un lloc on els discos del passat no són peces de museu, sinó organismes vius que continuen dialogant amb el present. Aquí, en aquest espai, la música no serveix per decorar el silenci, serveix per omplir-lo de preguntes, de dubtes, de mirades que canvien amb el temps, perquè hi ha discos que no s'esgoten mai del tot, només esperen que els tornem a escoltar des d'un altre lloc vital.
1: Avui viatgem al centre d'una revolució, no una revolució feta amb consignes ni manifestos, sinó amb sons, amb idees i amb una manera nova d'entendre què podia ser un disc. Un disc que no només va transformar el pop, sinó també la manera d'entendre l'estudi, l'autoria i la identitat d'un grup.
0: Un disc que va permetre als Beatles deixar de ser Beatles. O millor dit, deixar de ser allò que el món esperava que fossin. Crear una màscara per poder dir la veritat, inventar-se una banda fictícia per poder continuar sent lliures.
1: I avui el connectem amb un hereu contemporani que amb eines diferents, però amb la mateixa necessitat, va fer exactament el mateix, trencar amb la pròpia imatge, assumir el canvi i convertir l'estudi en un espai d'introspecció total.

0: El fil conductor d'avui no és un estil, ni un gènere, ni una època. És una actitud que passa quan un artista ja no pot continuar fent el que feia fins ara. Què passa quan la identitat que t'ha portat fins aquí comença a pensar més que ajudar? I en aquest sentit, Beatles el connectem amb Tame Impala.
1: Els dos discos que escoltarem avui parlen exactament d'això, de moment, el moment en què cal reinventar-se per no quedar-se atrapat. De la necessitat de canviar de pell encara que faci por, encara que no sàpigues ben bé què hi ha a l'altra banda. Un disc que obre el pop cap enfora i un altre que el gira cap endins.

0: I avui us presentem com a disc clàssic The Beatles' St. John Pepper's Lonely Hearts Club Band, un disc on ens trobem a l'any 1967 i el món està canviant a una velocitat vertiginosa. Contracultura, psicodèlia, LSD, art pop, guerra de Vietnam, drets civils, llibertat sexual, tot sembla possible i alhora tot sembla a punt de trencar-se. Els Beatles són el grup més famós del planeta, però també estan esgotats. Els concerts són un caos, no se senten, no poden evolucionar sobre l'escenari i són presoners del seu propi èxit.
1: M'agradaria fer un incís una miqueta en aquests primers episodis de Blanc en Negre, en el que hem començat, vàrem prendre la decisió amb en David de començar una mica des del principi, des dels orígens. Per això vàrem triar Muddy Waters, no? I està clar, els que han seguit al darrere aquests primers programes, pues, noms com Janis Joplin, Lou Reed, Jimi Hendrix,
0: sí, Bruce Springsteen,
1: Rollins, Beatles, són noms amb majúscules, no? No sempre serà així. Blanc en Negre, la història del rock és molt àmplia i hi ha moltes bandes clàssiques que possiblement no seran tan conegudes, però que anirem alternant. Sí que hem volgut començar una miqueta amb aquesta línia, doncs, de noms en majúscules, però que paulatinament irem incorporant, doncs, bandes possiblement no tan conegudes, però també que les
0: consideren... Són clàssics del rock i que recordar sobretot el tema de les dades. És a dir, nosaltres considerarem el disc blanc, que és el clàssic, fins al
1: 2000,
0: exacte, i el disc negre, que és el més modern, o que en direm contemporani, per entendre'ns, que serà des del 2000 en endavant.
1: Efectivament, doncs davant d'això prenem una decisió radical, deixem de tocar en directe, en aquest cas els nostres Beatles, no? Renunciar a allò que els havia fet grans, tornar a reconnectar una mica amb el disc, per poder continuar creixent. Aquesta va ser la decisió que varen prendre quan varen decidir entrar a l'estudi, que seria el seu nou escenari. I aquí apareix també una idea clau. L'alter ego de la Sgt. Peppers, doncs, no és només un concepte estètic, és una excusa creativa. És un espai de llibertat absoluta on poden provar, exagerar, fallar, reinventar-se, sense el pes de sentir a sobre ni portar aquesta motxilla de

0: Però tu, David, que ets músic, guitarra i component d'una banda, Verbaline, com contemples el concepte d'utilitzar l'estudi com un instrument?
1: Bé, l'estudi com un instrument és una de les grans essències de molts dels discos que hem escoltat totes les nostres vides. De fet, aquí els Beatles, a Abbey Road, ho van fer així possible. Hi va haver cintes al revés, orquestres clàssiques, sons trobats expressament i un collage sonor, per dir-ho d'alguna manera, no? L'estudi deixa de ser un lloc com per enregistrar cançons i es converteix en un instrument creatiu més.
0: George Martin esdevé el cinquè Beatle. No només produeix, interpreta idees, les tradueix en so, i aquí neix el concepte modern de producció creativa, on la tècnica no està al servei de la cançó, sinó que forma part del discurs.
1: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club és l'obertura teatral. És una presentació explícita d'aquesta banda fictícia que aixeca el taló. És un joc, però també una declaració d'intencions. I a partir d'aquí, tot és possible. No escoltarem els Beatles de sempre. Escoltarem una altra cosa.

0: Així hem començat l'anàlisi de cançons d'aquest disc. L'obertura, aquesta cançó, no buscava emocionar, busca situar-nos. És un ritual d'entrada, un pacte amb l'oient, deixa enrere les expectatives i entra en aquest nou món.
1: Sí, un nou món on necessitem una mica d'ajuda dels nostres amics. Què vol dir això? With a little help from my friends. Ringo canta la vulnerabilitat, no l'heroisme, no la genialitat. Necessitar els altres per continuar endavant. És un distant ambiciós i aquesta cançó ens recorda una cosa essencial. La comunitat sosté.

0: Aquí el pop deixa de parlar de triomf individual i parla de dependència mútua, d'acceptar que no pots tot sol. I això, enmig d'una revolució creativa, és una sensació profundament humana.
1: Sí, una cançó que va formar part d'una sèrie en els anys 80, aquells meravellosos anys, aquells meravellosos anys, que pels que ja tenim una edat recordarem molt bé. I en aquesta cançó va ser la banda sonora en la versió que va fer Joe Cocker, que va utilitzar la bateria B.J. Wilson i amb línies de guitarra del memorable Jimmy Page.

0: Psicodèlia pura, imatges surrealistes, canvis constants, una narrativa que no segueix cap lògica convencional. Això era Lucy in the Sky with Diamonds. Més enllà de la polèmica, és una cançó sobre mirar el món amb uns ulls nous.
1: No és una invitació a fugir de la realitat, sinó a transformar-la. Entendre que la percepció també és una eina creativa.

0: evidentment, escoltem, intentem descobrir doncs, altres emocions, altres sensacions i altres cançons, no?
1: Sí. De fet, el que tenim aquí a Blanc en Negre és aquesta percepció subjectiva que sempre reiterem del fet de que nosaltres el que fem és comparar discos clàssics i contemporanis. I en aquest sentit, doncs, fem també una miqueta de recull històric dels moments històrics d'aquella època, que ja ho hem fet fent al·lusió doncs, a la psicodèlia, a l'art pop, a la guerra del Vietnam, a l'inici del programa d'avui, i després doncs, fem la proposta moderna que té o ha begut d'influències, que té una comparativa, però sempre disc a disc, no artista a artista.
0: Una alternativa. La cançó que hem escoltat abans reconeix la foscor i és part del procés del canvi. Aquesta cançó no nega el passat, l'assumeix, però ens anem cap a...
1: La següent. A Day in the Life. Clímax absolut, dues veus, dues mirades i el somni i la quotidianitat que col·lisionen. Al final no tanca, expandeix.

0: Aquí un John Lennon platòric en aquesta cançó i en aquest disc. Aquí es van deixar anar totes les energies creatives i no hi havia normes, no hi havia regles, era psicodèlia pura, com deien David abans. Aquest final no resol res, et deixa obert, i aquesta obertura és el gran llegat d'aquest disc.
1: Sí, d'un disc del qual en podem explicar diverses curiositats. Per exemple, va ser el primer disc de rock que va tenir les lletres impreses a la contraportada. Va ser un disc que va guanyar 4 Grammys. A part d'això, també hi ha una nina de drap a la part dreta de la portada que posa, que té un jersei a ratlles, que posa Welcome the Rolling Stones, en honor a la banda dels Rollings, val? I per desmitificar la rivalitat que es deia que hi havia entre els dos grups, perquè sempre es deia que hi havia aquesta rivalitat i ells van fer aquesta aportació en aquesta portada. També hi ha un mite que diuen que es va descartar posar la portada a l'Adolf Hitler. Bueno, és un disc que us animem a que busqueu diverses de les curiositats, perquè per internet en trobareu, i fins i tot també trobareu un esquema de tots els personatges que surten amb els enumerats, amb les siluetes i el punt exacte on estan cada un d'ells.
0: Sobretot per les generacions joves, no?
1: Sí.
0: Suposo que les nostres ja el coneixen de sobre.
1: Sí, aquest disc el coneixem bé. De fet, per molta gent especialitzada en la crítica als Beatles, per molts, és el millor disc dels Beatles, per molts.
0: Sí.
1: Però bé, això és també opinió, eh? Però bé, jo hi estic d'acord, eh? Hi estic d'acord amb aquesta opinió més generalitzada.
0: La psicodèlia no va morir als 60.
1: Va canviar de forma.
0: Va canviar de forma. I, per tant, això ens porta a una alternativa, a discos contemporanis, a bandes que, d'alguna manera, també han estat sota el paraigua dels Beatles. No?
1: Sí, i ens traslladem des del 1967 a Sgt. Pepper's Lonely Club's Heart Band a 2015, Tame Impala amb el disc Currents. Currents és un disc de transformació personal. Kevin Parker ho fa gairebé tot sol. Escriu, grava, produeix, però més enllà de l'aspecte tècnic, el que importa és el moment vital. Una ruptura, un canvi profund i la necessitat de deixar anar.
0: La psicodèlia aquí ja no és expansiva, és introspectiva. No busca obrir portes cap enfora, sinó entendre el que passa quan tot canvia per dins.
1: I escoltarem Let It Happen.

0: Sens dubte, el caràcter psicodèlic el té,
1: eh? Té totalment. De fet, pensem una cosa, eh? Tame Impala, Kevin Parker, que és el líder absolut de Tame Impala, venia de la psicodèlia. Els discos anteriors, que són del 2010-2012, ja tenien aquell rock psicodèlic. El que passa és que aquí a Currents, 2015, és on canvia el timó i se'n va cap a l'electrònica, però manté la psicodèlia.
0: Sí, sí, perquè aquí algú podria pensar que aquí se'ns ha ratllat el vinil.
1: Sí, sí, sí. Totalment. Però bé, tornant una miqueta al que escoltàvem, no? Let It Happen, una cançó que té repeticions, caigudes, errors que es comparteixen en parts del discurs, en fi, resistir-se al canvi i acabar-ho acceptant, no?
0: Sí, efectivament. Canviar fa por perquè implica perdre el control. Aquesta cançó ho assumeix i ho abraça perfectament, no?
1: Sí, i ens anem ara tot seguit al que és el cor emocional del disc. Reconèixer que canvies i que, bueno, te'n pots fer mal.

0: Blanc en negre, els clàssics del passat amb les veus del present.
1: Bé, acceptar el canvi, tal com ens deia aquesta cançó, també és assumir la responsabilitat del que deixes enrere.
2: Sí, i continuant amb Currents, el disc de 2015 de Tame Impala, una ruptura explicada sense dramatismes, confiar que el temps farà la seva feina.

0: El dol aquí és silenciós, però igualment de profund.
1: Sí, un tema molt introspectiu de Kevin Parker. Kevin Parker, que amb el seu projecte Tame Impala, a hores d'ara, ha tingut 5 àlbums. Inner Speaker, 2010, Lonerism, 2012, Currents, que és el que estem escoltant avui, el 2015, The Slow Rush, 2020, i Dead Beat, el 2025. Hi ha un parell de discos en directe. I també de Kevin Parker, dic que amb el projecte Tame Impala ha sigut nominat als Brit Awards l'any 2021 com a millor artista masculí, però simplement va ser una nominació, no va aconseguir el guardó.
0: En aquest espai de blanc en negre, els Beatles amb Impala, és una relació curiosa, no?
1: Sí, perquè, clar, tu escoltes això i dius, i això, primer, què té a veure amb els Beatles, no? La primera impressió. La segona és, bueno, és que el Sanger Peppers Lonely Club Hearts Band és un discàs, i això, ostres, a mi no em sembla que sigui un disc de la mateixa qualitat. Eh? Podem plantejar-nos mil coses, eh? Però quan penses una mica més i comences a aprofundir, veus que la psicodèlia que està fent Kevin Parker es basa molt en el que es van fer els Beatles.
0: Sí, sí, sí. És aquí és on te veig la connexió. L'he trobat interessant amb aquest aspecte, no? que realment hem connectat una manera de trencar certes normes establertes, d'entrar en un món intern.
1: Exacte, amb una banda fictícia, etc etc. I el que fa Kevin Parker és utilitzar aquells recursos que té al seu abast, al igual que van fer els Beatles. És a dir, quins recursos tenien a l'estudi? Doncs van fer totes aquelles virgueries que van poder per sonar d'una manera molt novedosa, i això Kevin Parker també ho fa, sense deixar de banda l'àmbit de la psicodèlia. I bé, anem a presentar l'última cançó de Tame Impala, Currents 2015, un àlbum meravellós, New Person, Same Old Mistakes.

0: Una cançó que parla, que ens parla amb un final que parla de renaixement, però també de memòria. No pots fugir de qui ets. Això és el que és canviar per no esborrar. És integrar.
1: Sí, hem parlat de dos discos separats per dècades, The Beatles i Tame Impala, però units per la mateixa necessitat, reinventar-se per continuar vius.

0: Sí, avui en la part final també vull donar-li un toc festiu, no? Una mica de festa major, no?
1: Festa i shout!
0: Perquè Déu-n'hi-do, amb tanta psicodèlia, poder al final acabarem aquí una mica com l'Empordà, no? Tocats per la tramuntana.
1: Tal qual, tal qual.

0: Sí, i anem a fer una mica aquest resum final, aquest tancament amb aquest Sgt. Pepper's and Lonely Hearts Club Band. És un disc que neix del cansament de ser qui tothom espera que siguis. Els Beatles arriben a un punt en què la identitat que els ha portat fins al cim també els impedeix avançar. I davant d'això, en lloc de repetir la fórmula, decideixen desaparèixer darrere d'una màscara per poder tornar a dir alguna cosa honesta. Aquest disc, no el que us hem presentat avui en l'episodi de Blanc i Negre, no és només una revolució sonora, és una revolució emocional. És l'acceptació que de créixer implica deixar enrere versions anteriors d'un mateix, encara que hagin estat estimades, encara que hagin funcionat. És reinventar-se. Aquí el canvi no és cap caprici, és una necessitat vital. Canviar per no quedar-se petrificat. I aquestes sensacions són molt presents en els processos creatius. Sgt. Pepper's parla de continuïtat, d'imaginació, de llibertat creativa, però sobretot parla de l'ofici d'aguantar-se dins del caos del món sense perdre la curiositat. No ofereix respostes clares, obre portes, i en aquest gest tan valent com fràgil hi ha la seva vigència. Recordar-nos que reinventar-se no és trair-se, sinó intentar continuar sent viu.
1: Exacte. I a més, a aquest disc avui li hem posat un contrapunt en el que és la part negra del programa, Blanc. Els Beatles i negre avui ha sigut Tame Impala. Tame Impala edita el seu disc, el publica el 2015. Currents. Currents és un disc fet des de l'acceptació de que ja no ets qui eres. Kevin Parker ja no escriu des de l'eufòria del canvi, sinó des del vertigen que provoca. Deixa enrere dos discos de rock psicodèlic i es centra en l'electrònica sense deixar de banda aquesta psicodèlia. Aquest disc parla de deixar-se anar, de relacions que s'acaben, d'identitats que es dissolen, de la necessitat d'acceptar que el temps fa la feina encara que tu no estiguis preparat. Currents no romantitza el canvi, el monstre amb tota la seva incomoditat, amb la por de no reconèixer-te després. És una música feta amb ofici i contenció, que no busca impressionar, sinó sostenir. No promet arribar a cap lloc millor, només acompanyar el procés. I en aquest acompanyament hi ha una força molt clara: assumir que canviar fa mal, però quedar-se quiet encara te'n pot fer més.

0: I amb aquesta curiositat, aquesta versió de John Lennon cantant a l'Stand By Me, també arribem al comiat final i a posar el punt final a aquest episodi de Blanc en Negre. La música no avança en línia recta, ja ho sabem.
1: Avança en cercles.
0: Això és Blanc en Negre.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: Aigües trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
4: No hi ha distància, és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 2:15 del migdia al 96.3 de la FM.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 28 de juliol de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. La Generalitat de Catalunya ja és la propietària dels habitatges de la promoció de la Vinyota Mollet del Vallès. Els llogaters ja han signat els nous contractes amb la Generalitat, un tràmit que consolida la seva continuïtat als habitatges. El cementiri de Mollet del Vallès ampliarà el seu horari d'obertura durant el mes d'agost. Amb aquesta ampliació de l'horari, l'Ajuntament vol facilitar l'accés al cementiri durant el període estival, adaptant el servei a les necessitats de les persones usuàries. Ara Mollet Esquerra continua les visites als barris. En aquesta ocasió, la formació s'ha desplaçat al barri de Plana Lledó per copsar de primera mà quin és l'estat de la zona. I els castellers de Mollet van viure aquest passat diumenge una de les jornades més exitoses del curs durant la Diada de Festa Major de Gallecs. A la Diada també hi van participar els castellers de Cerdanyola i els castellers de l'Alt Maresme. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que són Sergio Guardeño, al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La Generalitat de Catalunya ja és la propietària dels habitatges de la promoció de la Vinyota Mollet del Vallès, una operació que assegura la continuïtat d'aquests pisos dins del parc públic de lloguer assequible i dona estabilitat a les famílies que hi resideixen. De fet, els llogaters ja han signat els nous contractes amb la Generalitat, un tràmit que consolida la seva continuïtat als habitatges. Segons explica la regidora d'Habitatge a l'Ajuntament de Mollet, Marina Escribano, el contracte de transmissió es va signar ara fa aproximadament un mes. L'acord té una vigència inicial de 10 anys i contempla la possibilitat de renovar-se garantint així la continuïtat del model d'habitatge protegit.
2: El contracte es va signar fa un mes aproximadament, mes i mig, i per tant les persones que han volgut quedar-s'hi doncs, han signat un contracte amb els termes que correspon i per tant doncs, aquests anys que fixa tenen ja el contacte amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que és qui està regulant aquests habitatges, no? Qui els està gestionant, i per tant doncs, ja està. És a dir, l'important és que són habitatges que durant aquests 10 anys que són els contractes, i després s'aniran renovant, doncs són de lloguer i són a un preu assequible de, com a HPO que és, i per tant també l'important és que han passat a mans públiques.
0: Escribano ha destacat que un dels principals objectius de l'operació s'ha assolit plenament. La gran majoria dels veïns han pogut continuar vivint els seus habitatges sense haver d'abandonar-los. Aquest era un dels principals preocupacions tant dels residents com del mateix ajuntament. La regidora també ha remarcat que els habitatges mantindran la seva qualificació de protecció oficial i continuaran destinats al lloguer assequible.
2: La majoria s'hi han quedat, també hi ha alguns doncs, que en el seu dia que havia vençut doncs, els havien comprat, però és la minoria. Per tant, també després tenim tot un paquet que són de lloguer amb una altra empresa, que és Montcal, però que també la voluntat és que es mantingui el lloguer. Per tant, el nostre objectiu, que era que això no caigués, que això no passés a habitatge lliure, no podia passar perquè això sí que estava qualificat com a HPO, però ens interessa que hi hagi lloguer perquè és el que més falta en aquest municipi i per tant això de moment està absolutament garantit.
0: Amb aquest canvi de propietat, els residents de la Vinyota guanyen estabilitat i es reforça el compromís de les administracions per mantenir aquests habitatges dins el sistema públic de lloguer assequible, assegurant que continuïn complint la funció social per la qual van ser creats.
1: Mollet al dia, notícies.
0: A El cementiri de Mollet del Vallès ampliarà el seu horari d'obertura durant el mes d'agost amb l'objectiu de facilitar les visites de la ciutadania i oferir més franges d'accés al recinte. Així, de dilluns a divendres, el cementiri obrirà en horari de matí des de les 10 fins la 1 del migdia. A més, els dimarts i els dijous també es podrà visitar a la tarda de 4 a 7 del vespre. Amb aquesta ampliació de l'horari, l'Ajuntament vol facilitar l'accés al cementiri durant el període estival, adaptant el servei a les necessitats de les persones usuàries. I la plaça Anna Bosch de Mollet del Vallès continua millorant les seves prestacions amb la incorporació d'una nova zona d'ombra, una actuació que permetrà augmentar el confort dels usuaris durant els mesos de més calor i reforça el paper d'aquest espai com a refugi climàtic. La nova ombra instal·lada a la zona de jocs d'aigua complementa una plaça que ja va ser dissenyada amb criteris de sostenibilitat, accessibilitat i també convivència. L'espai de més de 4.000 metres quadrats combina àmplies zones verdes, espais de descans, àrees esportives, jocs infantils, itineraris accessibles, amb l'objectiu d'oferir un punt de trobada per a persones de totes les edats. En els darrers mesos, l'Ajuntament també ha impulsat la instal·lació d'una nova àrea de jocs infantils i d'un espai de jocs d'aigua, l'Splash Park, pensats perquè els infants puguin jugar i refrescar-se durant l'estiu. Ara, amb la incorporació de la nova zona d'ombra, la plaça reforça la seva funció com un dels principals espais de convivència del barri, oferint més confort tant per al joc infantil com per al descans de les famílies i la gent gran durant els períodes de temperatures elevades.

0: I ara parlem de política, perquè ara Mollet Esquerra continua les visites als barris. Des del partit han dut a terme la sisena visita del seu cicle de trobades als barris de la ciutat, una iniciativa que té com a objectiu conèixer de primera mà les necessitats dels veïns i recollir les seves propostes. En aquesta ocasió, la formació s'ha desplaçat al barri de Plana Lledó per copsar de primera mà quin és l'estat del barri. El candidat d'ara Mollet Esquerra a l'alcaldia per a les eleccions municipals de l'any vinent, Sergi Suárez, s'ha reunit amb veïns i veïnes, així com representants de les associacions veïnals per escoltar les seves inquietuds i detectar els principals problemes que afecten el dia a dia del barri. Segons expliquen des de la formació, aquestes trobades permeten establir un contacte directe amb la ciutadania i conèixer les seves demandes sense intermediaris. L'objectiu és traslladar amb la màxima urgència les incidències detectades a l'Ajuntament perquè puguin ser gestionades i també resoltes. Durant la visita, Sergi Suárez ha remarcat que una de les reclamacions més repetides ha sigut l'estat de la via pública o el desaprofitament dels espais.
1: El principal i el que es repeteix en pràcticament tots els barris, sempre ho repeteixo, és l'estat de la via pública, i aquí incloem doncs la situació dels asfaltatges, com per exemple el carrer Gallecs en el seu tram pel barri, que està en un estat molt malmès. També la situació d'algunes voreres, com pot ser una part de l'avinguda Caldes o també del carrer Sant Joan, el carrer Miguel de Cervantes. També la situació d'algunes zones que haurien de ser centrals del barri i que estan molt desaprofitades, com pot ser el Parc dels Colors, com pot ser la plaça Joan Miró.
0: Des d'Esquerra han visitat diversos barris de Mollet i la idea és passar per tots a mesura que acabi l'any. Sergi Suárez ha assegurat que Plana Lledó és un barri que desperta un interès especial per la seva candidatura, ja que afirma que és un barri molt estigmatitzat.
1: Nosaltres volíem també posar l'èmfasi en Plana Lledó perquè és un barri moltes vegades estigmatitzat, no? des de fa molts anys, i és un barri que també mereix uns serveis i uns carrers de qualitat i un barri digne, no? I creiem que l'Ajuntament doncs, fa anys, l'equip de govern de l'Ajuntament fa anys que no dona resposta a les seves demandes.
0: Des de la Mollet Esquerra també assenyalen que una de les conclusions que extreuen d'aquesta trobada és la sensació compartida entre molts veïns de la ciutat que l'Ajuntament no destina prou recursos al barri. Una percepció que, segons apunta Suárez, també es repeteix en altres punts de la ciutat i que alimenta la sensació de manca de manteniment dels espais públics.
1: La sensació general de la ciutadania, no només al barri de Plana Lledó, sinó en tots, com a mínim en tots amb els que he visitat ara, és que no es fa prou feina, no? Que no es posen prou recursos per millorar la ciutat, que la ciutat està en un estat lamentable en molts dels seus aspectes, sobretot en la via pública, i que es fan coses a comptagotes.
0: La formació mantindrà aquesta ronda de visites als barris després de l'aturada estival. La pròxima trobada està prevista per al mes de setembre i tindrà lloc al barri de Santa Rosa, on continuaran recollint les demandes dels veïns per incorporar-les al seu treball polític i traslladar-les al consistori molletà.

I ara parlem de cultura, perquè els castellers de Mollet van viure aquest passat diumenge una de les jornades més exitoses del curs durant la Diada de Festa Major de Gallecs. L'actuació celebrada en un espai amb un fort component simbòlic per la colla, ja que va ser on van fer el seu bateig casteller, va servir per confirmar el bon moment que travessen. A la Diada també hi van participar els castellers de Cerdanyola i els castellers de l'Alt Maresme. La colla molletana arribava a la cita després de diverses setmanes de preparació intensa als assajos amb un objectiu clar: consolidar els progressos fets durant la temporada. El resultat va ser una actuació molt completa amb el primer 5 de 7 de l'any i dues construccions més descarregades amb solvència. La jornada va començar amb dos pilars de 4 d'entrada. A continuació, en primera ronda, els molletans van descarregar el 3 de 7 amb agulla, un castell que ja havien estrenat aquesta temporada i que només havien completat en dues ocasions, demostrant novament una bona coordinació. El moment més esperat va arribar a la segona ronda amb l'estrena del 5 de 7. Aquesta construcció, considerada una de les més exigents de la gamma de 7 per la seva dificultat tècnica i també pel gran nombre de castellers que requereix, es va completar amb seguretat, convertint-se en una de les grans fites de la temporada per la colla. Per tancar les rondes de castells, els castellers de Mollet van descarregar un sòlid 4 de 7 que va reafirmar la consistència de tota l'actuació. La Diada es va cloure amb un pilar de 5 ben executat, culminant una jornada molt positiva. Després d'aquesta actuació, la colla ja centra els seus esforços en la Festa Major de Mollet, una de les cites més importants del calendari. Els castellers participaran el dissabte, dia 15 d'agost, en el tradicional pilar del pregó i actuaran diumenge 16 d'agost a les 6 de la tarda a la plaça Prat de la Riba, juntament amb els moixigangers d'Igualada.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis a la crònica del temps que ens porta des de la xarxa el Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor que no pas ahir, ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres continuem amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia a Mollet, que és avui des de les 9 de la nit i fins les 9 del matí de demà, la farmàcia 365, situada al carrer Francesc Layret 73, al barri de Can Borrell. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. La Generalitat de Catalunya ja és la propietària dels habitatges de la promoció de la Vinyot a Mollet del Vallès. Els llogaters ja han signat els nous contractes amb la Generalitat, un tràmit que consolida la seva continuïtat als habitatges. El cementiri de Mollet del Vallès ampliarà el seu horari d'obertura durant el mes d'agost. Amb aquesta ampliació de l'horari, l'Ajuntament vol facilitar l'accés al cementiri durant el període estival, adaptant el servei a les necessitats de les persones usuàries. Ara Mollet Esquerra continua les visites als barris. En aquesta ocasió, la formació s'ha desplaçat al barri de Plana Lledó per copsar de primera mà quin és l'estat de la zona. I els castellers de Mollet van viure aquest passat diumenge una de les jornades més exitoses del curs durant la diada de la Festa Major de Gallecs. A la diada també hi van participar els castellers de Cerdanyola i els castellers de l'Alt Maresme. I nosaltres ens acomiadem aquí per avui, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora per seguir-vos apropant tota l'actualitat de Mollet del Vallès. Que vagi molt bé i fins demà.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
2: Doncs no me la coles, senyora podcaster, que potser tu en saps més de jugar amb les paraules, però jo sé quan em volen manipular i quan no.
3: Estic lligada, no em puc moure. Com vols que aprofiti res? Sense el portàtil no avançarem. És game over per la teva filla. Per tots dos.
2: Per tots tres. No t'oblidis d'en Pol. Però tens raó. Necessitem l'ordinador.
3: I t'arriscaràs a sortir del cau?
2: No pateixis. No serà cap risc. Sé com moure'm sense que em vegin.
3: I em deixaràs aquí sola? Pensa que podria...
2: No podria res, Iris. No mouràs ni un dit. Encara que no ho vegis, Iris. Estàs monitoritzada. Clar que no ho pots veure. Així que o l'ordinador ens obre camí o s'acabaran les 48 hores. I ja saps què significa això, oi?

0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
1: Iris, com havíem quedat? M'ho estàs fent realment difícil, això, eh?
0: No.
1: Tu creus que jo vull fer-li mal al teu fill?
2: Mare, estic bé. Mentre tu et portis bé, jo estaré bé.
0: Com puc saber que ets tu? I no una gravació d'abans? 37. 39.
1: Me l'he endut amb mi. Si ell no és aquí per salvar-lo, tu tampoc faràs res per marxar.
0: Ets fora de veritat? Què veus, fill?
2: 45. L'elefant de llums.
1: Ja està. Fins aquí les preguntes.
0: 45.
1: Deixa de fer-te mal. Et necessitem per continuar parlant amb la inspectora. La vida dels nostres fills és en joc. No trigarem.
0: Segona. Segona. Segona.

1794 segons. 1897 si ho dividia entre dos. Meitat d'anada i meitat de tornada. No eren només números. Marcaven un patró. La casa o refugi d'aquest desgraciat era a 31 minuts i 37 segons d'aquest fosc i humit soterrani. Em vaig tatuar la xifra al cervell. 1897 segons. Era un marge curt, però potser era l'únic que mai més tindria.

0: Ai, Iris, ja s'ha fos el misteri que hi havia entre nosaltres? Semblem una parella caduca, que ni s'alegra de l'arribada de l'altra.
1: No sé qui podria alegrar-se de tenir-te a prop.
0: Ui, aquesta llengua de podcastera és verinosa.
1: Tens ordinador?
0: Vols que entri a Instagram, sí?
1: Busca un accés directe.
0: Accés directe. Sí, perfecte. Ja som dins.
1: Si vols que t'ajudi, m'hauràs de destapar els ulls.
0: Ni parlar-ne. No, jo t'ho vaig llegint tot i tu em guies.
1: Com vulguis. No perdem més temps. Entra a l'inbox.
0: Link què?
1: Busca una mena d'avió de paper. Una icona. Diria que és damunt del cor.
0: Sí, sí, ja l'he trobat. Fet. 300 missatges.
1: I n'hi ha algun sense llegir?
0: 6. Però són posteriors a que desaparegués.
1: Aleshores, vés als últims que va obrir. Mirarem de desfer què va fer.
0: Un tal Ferri 08, que jo no sé qui és, li proposa de quedar. Just el dia que va desaparèixer. Ha de significar alguna cosa.
1: No ens avancem. Pitja el seu nom i descriu-me les fotografies que té penjades al seu compte aquest Ferris.
0: Hi ha motos, moltes motos. No sembla que siguin seves, però... té pinta de fanàtic. També té algunes fotos de classe. Sí, són nois i noies asseguts en pupitres, fent cares rares, com seductores.
1: I quin comentari fa d'aquestes fotos?
0: En una d'elles també hi surt la Mònica. Aquest Ferri 08 és company de classe de la meva filla.
1: És un bon fil del que estirar. Li preguntarem a l'inspectora que li pregunti què van fer quan van quedar.
0: Sí, puc descobrir on viu i anar-hi jo directament i trencar-li la cara.
1: Aquí tots tenim ganes de justícia, però no ens podem precipitar. Digue'm què ha escrit aquest nano a les fotos.
0: A totes les de grup hi diu el mateix, els chats i les Stacys. Però ara que m'hi fixo, ell no hi és en cap de classe. Ell només les fa. Després n'hi ha algunes d'ell sol. És un tap de bassa. Mira, aquí surt amb dos col·legues amb ulleres, però quins friquis. Mira, aquí diu, som la resistència.
1: Serà una espècie de joc de rol?
0: No trigaria pas gaire a carregar-me jo aquesta resistència blandengue. Una bona hòstia, iau.
1: Potser va desaparèixer abans de quedar amb ell. I altres missatges d'aquell dia?
0: Ho busco. Mira, sí. Una amiga li envia cors a una story. Se n'anava tan guapa. I aquí... aquí hi ha un altre missatge estrany. Del mateix dia, d'un usuari que no sé si podré llegir. 42.D3CIB3L.
1: No sembla una persona, no.
0: No té foto de perfil. A veure què diu. No.
1: No què? Què hi diu?
0: És la convocatòria a una festa secreta.
1: Clar. Els tres són S. 42 decibel.
0: I per aquí envien la ubicació.
1: Joder, i on és?
0: El descampat del Pla de l'Alba. On han trobat el propietari del mòbil des d'on em va escriure. Mort.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: a mi em va acompanyar en tot aquest procés una doula. No tinc parella, vaig fer la maternitat en solitari, i amb la meva família no. Jo em sentia més segura sabent que hi hauria una persona que sabia tot el que podia passar en aquella situació i que ja ha passat per allò i que m'ajudaria a mantenir com aquesta connexió en el moment del part i aquesta serenitat.
1: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de l'Eva Navarro Campanera.
0: El riu va néixer el 28 de maig del 2023, després de 8 hores de contraccions a casa i 3 hores a l'hospital. Vaig sagnar una mica i vaig trucar a la doula. I em va dir, bueno, no sabem si és el tap mucós, no. Anem a l'hospital a mirar que tot estigui bé, només com a comprovació, perquè ja sabem que ara no vas de part. I em van dir, bueno, no passa res, vol dir que sí que ha començat, però realment, com que hem vist que tu en el teu pla de part vols un part natural, doncs has d'anar a casa i tot, i jo, sí, sí. I res, vam anar cap a casa, i llavors així que ja va ser com entregar-se, no?, en el d'allò, perquè és veritat que de seguida es van anar notant contraccions, i recordo que l'Esther anava apuntant-les en un paperet. Van ser 8 hores de contraccions a casa. Primer contraccions al sofà, després contraccions a la cadira, després contraccions sobre la pilota medicinal, després contraccions a la dutxa, contraccions al llit a 4 grapes, de peu, o sigui, saps allò que realment vam anar fent? I recordo que en un moment l'Esther em va dir, bueno, com ho portes? I jo, bueno, és que cada quan són? Perquè jo estic ja una mica... I m'ha dit, bueno, si vols podem anar a l'hospital. El cotxe va ser un drama, perquè el primer viatge m'havia costat, el segon viatge quasi moro, o sigui, perquè no podia seure jo. I em vaig ficar de genolls al terra, abraçada al seient de davant. I res, llavors vam entrar a l'hospital i ja van dir, ui, però si estàs de buit. I vaig anar de pet a la banyera, però encara l'havien d'omplir, que vaig pensar, quin rotllo. I recordo que va ser entrar a la banyera amb l'aigua calenta i va ser com si esperés, no va parar-se res, però no feia tant de mal. I llavors la sensació va ser com de descans una miqueta. El que passa és que de seguida vaig agafar fred. Això ja eren com les 7 de la tarda, no? Jo havia, a les 11 havíem anat a l'hospital, havíem tornat. La gana i tot va desaparèixer. Jo no vaig notar gana en cap moment i quasi bevia aigua perquè m'ho deia ella. Realment estàs en un altre món. I llavors allà a la banyera em van venir com ganes d'anar al lavabo. Vaig dir, ostres, tinc ganes com de cagar, no? No tenia res d'anar al lavabo. Era que estava de part. I em va fer un tacte i va dir que estàs dilatada 100%. O sigui, això ja és el part, estem en l'expulsiu, no? I això, jo crec que eren les 9 i alguna cosa, recordo mirar el rellotge, i és que va sortir, vull dir, fins a les 10 i mitja, que dius, hòstia, una hora i mitja és molt, però en realitat és que va passar així. La llum ja estava en tènues, només va venir la llevadora aquella, se'm va presentar i no em va dir res més, va ser super, super respectuosa. I l'Esther, que és la doula, va estar tota l'estona al meu costat i, de fet, l'Esther, el seu paper em va agradar molt perquè va ser un paper com molt discret de... que estava allà i em deia, t'ha dit això, s'assegurava que jo rebés la informació. I si jo deia, tinc fred, anava i em feia no sé què. Si jo deia, tinc no sé què, ella anava i em... Però no estava allà, bueno, Eva, va, vinga. Perquè a mi això m'hagués molestat bastant. De fet, les llevadores del matí eren super... Ai, Eva, que guapa, vinga, ho estàs fent molt bé. Que dius, deixa'm una miqueta, no? I llavors recordo que em vaig ficar aquesta camilla, que estava molt baixa, em vaig ficar de 4 grapes sobre la camilla. I això és una cosa que ja no va canviar, perquè jo havia fet una preparació al part amb una llevadora que va ser molt interessant, que vam anar com amb molt de temps, anar-nos coneixent, fent exercicis, i jo com tinc un tema en el sacre, tinc els os que a partir de caigudes i tal tinc el sacre mogut, jo estava preocupada per aquest punt, no? Que no pogués passar el nen, perquè el sacre s'ha de moure en aquell moment, ha d'estar àgil, no? Ja vaig anar a l'osteòpata i totes aquestes coses, però em va dir, home, per tu una bona postura seria la de 4 grapes. Costo que vaig ficar-me 4 grapes i allà vaig seguir. I cada vegada que tenia una contracció recordo que era com així, perquè la camilla era així plana i després pujava una mica i tenia els braços en aquesta part de dalt i apretava així. I semblava com una espècie de llop udolant, no? Quan feia mal feia... Clar, era... No passava res i de cop una superonada, i quan venia deies, ui, ui, que ja ve, i clar, notava aquest super, super mal, super tensió, que era tan fort, o sigui, que no ho feia jo, però jo no em punxava res, però s'estava empuixant, no sé com explicar aquesta part, però el cos és com que feia i expus, i feia com un d'allò, però ho feia el cos i jo havia de com deixar que passés. És la part, jo crec, complexa, però també bonica, no? De... Hi ha una cosa que t'està tensionant molt i tu el que has de fer és relaxar i deixar que ho faci. Perquè si tu et tenses igual, atures la situació.

0: l'estona estava com amb els ulls tancats, no? I molt a dintre meu, no? Recordo de tant en tant aixecar la mirada, buscar l'Ester, agafar-li la mà i jo seguir amb la meva pel·lícula. I llavors li deixava la mà per apretar quan em venia la contacció i després li agafava la mà. Ella no m'estava dient res, però estava allà, em va ajudar molt. Jo dic que va ser un part com molt fluid i, diguéssim, ben portat, però jo feia brams, eh? De cop va ser molt fort i de cop vaig notar el moment aquest de l'Aro de Fuego, el vaig notar a saco perquè vaig dir, uau, això és que estic a punt de petar, saps? O sigui, una sensació molt així de... Ho vaig notar moltíssim i llavors recordo que em va dir, ja veuràs, i em va agafar la mà, la llevadora, em va agafar la mà i va dir, toca! I em va posar i vaig dir, ai! Perquè va veure que sortia amb la bossa. Clar, jo no havia trencat aigües. I va veure una bossa blanca allà i va dir, que surt amb la bossa! I això només passa, ho vaig saber després, cada, jo què sé, 50.000 persones o alguna cosa així, no sé. I quan em va fer tocar, jo vaig notar una cosa tova, que era el globus, no?, amb aigua. I em va pujar la mà perquè toqués el cap i notés dur. I diu, és el cap! I jo, oh, ostres! Clar, va ser un subidon molt fort de pensar que ja estava molt a prop. I res, llavors, un cop després d'haver tocat, que ja que el riu estava allà, és que em sembla que va ser, no sé si la següent o dos següents, que ja va sortir. Va haver-hi un bastant d'això i va sortir el cap. Aquí la noia estava molt emocionada perquè que hi hagués el cap i la bossa no s'hagués petat. És que era una cosa que no havia vist gaires vegades. I llavors, quan va sortir el cos, es veu que va estirar com el braç al riu i llavors va petar la bossa. Jo estava amb les mans aquí per agafar-lo, el primer, no? I clar, va sortir en plan... Pum. Clar, és que surten en plan sípia. Clar, jo se'm queia perquè com que la bossa aquesta rellisca moltíssim. I el vaig agafar i ja de seguida em vaig girar, em vaig tirar d'esquena així per poder-lo, no? Hòstia, va ser molt fort aquest moment. Després d'aquest moment així, va venir el moment de tallar el cordó i me'l vaig ficar aquí, és que... Per fi, no? O sigui, tot l'embaràs, totes les expectatives, tot els dolors, i de cop... Hasta allà és que l'emoció va ser molt forta, és que no sé com explicar-ho. Estava jo molt bé, és que estava superbé, estava com un col·locón molt heavy de tenir el meu fill entre braços, és preciós, té totes les coses, i que bé que ha anat, que bonic. I llavors va dir, bueno, com que la placenta no sortia, va estirar i em va fer mal, va dir, bueno, doncs ja esperem una mica i veurem i tal, i ara vindrà una altra llevadora a ajudar-me i no sé què. Llavors va entrar el Chema, va dir, hola, soy Chema, soy tu comadrón, no sé què. Bueno, ell mateix que va fer la conya, però és que m'ha quedat molt gravat aquesta energia. I llavors, clar, em va posar el típic de prendre la pressió, típic que van baixant, no?, i va dient, bueno, estàs un poc bajita, va dir al principi. I al cap d'uns segons va dir, estàs a 3. I diu, estàs bé? I jo, bueno, veo estrellitas. I de cop hi havia 5 persones a l'habitació, molt de merder, perquè clar, jo estava grogui. Clar, jo no m'adonava, però jo estava malament, no? Clar, això li diuen la muerte silenciosa, ho he sabut després, no? Perquè m'estava dessagnant i jo no ho sabia. Tinc molt la imatge de girar-me aquí, perquè aquí hi havia la porta, no? I aquí hi havia tota la gent. I aquí hi havia l'Ester, la doula, i li vaig dir, Ester, hi ha molta gent, com espantada. I llavors, la ginecòloga principal em va fer així a la cara i em va dir, Eva, esto es una emergencia y nos vamos al quirófano ahora. I em va dir això, així com mirant-me els ulls, i em vaig quedar com... O sigui, em vaig adonar de la gravetat de la situació. Va ser molt fort. I llavors jo em vaig veure que tenia el nen aquí i vaig veure l'Ester i li vaig donar en plan... Fes pell en pell. Era el més important per mi, no? I em va dir si va tranquil·la. Ho va dir amb una cara de... Donaré el millor, no? En plan, està ben guardat i tot, però va ser molt difícil. I llavors tu penses sorolls perquè van desfrenar la camilla, van xocar contra la porta, van escair la porta, van xocar contra el passadís, tothom cridant. Así no se puede trabajar. Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé. O sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat. I vaig marxar xocant contra les parets i només recordo una persona en el quiròfan, molta llum, molt fred, que em va mirar i em va dir: "Hola, soy Alexis, voy a anestesiarte". I jo, vale, i em va ficar allò i ja no mentir, ja està, i ja està. I per sort van fer tot el que van fer. No sé exactament què em van ficar, jo crec que moltes bosses de sang i diferents medicaments, crec, per reanimar-me i això. I em vaig despertar al postoperatori viva, que ja és això, no? Quan em vaig despertar, estava molt grogui, no? Però de seguida la persona, n'hi havia una noia allà, de seguida va dir: "Estàs bé i el teu fill també". Cosa que vaig dir: "Hòstia, moltes gràcies", perquè és el més important, no? És el que jo, al despertar-me, vaig dir: "Uuuh", no? Però és que en un segon et ve tot. I llavors em va dir tot això, i llavors va ser com un descans immens, perquè jo estava més cansada que en tota la meva vida. I vaig com descansar. I em va dir: "Ara pujarem" i tal. Però com que m'havia dit que estava bé, jo no vaig tenir com pressa tampoc. Sí que tenia ganes, òbviament, de veure el riu, però estava tan feta una merda que no em podia valdre per mi mateixa, és que no em podia ni aixecar. Te n'adones que ets molt fràgil, realment. I jo, que sempre he sigut una persona molt forta, físicament, hosti, allà estava venuda completament. I clar, quan vaig pujar a l'habitació, hi havia l'Ester allà amb el riuet, hosti, això va ser... El tenia aquí la panxeta, o sigui, ella tenia, com s'havia remengat la samarreta, i estava fent pell en pell a l'estómac. I diu: "Ho he fet aquí perquè no hi hagués cap confusió". I jo, que maca, no? Em va semblar tan meravellós. Em recordo treure-ho tot i posar-me a la pell, no? Jo estava com: "No, és que aquest nen ha d'estar amb mi, no? És el meu fill, no?" Recordo quasi més el moment de veure'l allà a la panxeta amb la doula, me'n recordo més que tornar-lo a agafar. O sigui, perquè em va com colpir la tasca que havia fet i veure'l allà també en posadet i dir: "Oh, que bé, ha estat aquí". Llavors me'l vaig posar i de seguida es va agafar el pit i va ser com... No havia passat res, no? Va ser com si... Evidentment havien passat 3 o 4 hores, però... Per mi va ser: "Vale, no ha passat res, estem bé, estem bé". I aquest "estem bé" per mi era molt gros.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Avui per mi, Sergio Rodríguez, és l'últim programa de les Portes de Troia. Han sigut 11 anys compartint micròfons, primer amb l'Oliver i l'Alberto, després amb l'Alberto i l'Albert, també amb en Salva i ara amb l'Adrià i el Carlos. He de dir que la meva motivació personal per fer aquest programa ha sigut, com la vostra, aprendre molta història, però també contribuir a la seva divulgació, amb la finalitat clara d'elevar la consciència social, la curiositat i els coneixements de la societat catalana, sense els quals no podrem ser mai lliures. El Portes de Troia queda en molt bones mans. Dos grans historiadors i també comunicadors que tenen l'energia i les idees per continuar portant noves històries setmanals amb els segells de qualitat que caracteritzen el programa. Per mi és el final d'una etapa en la qual he gaudit moltíssim, però que, com tota la vida, ha arribat al seu final. Vull agrair als meus companys les hores de viatge plegats, a Ràdio Castellà, les facilitats i els recursos per fer el nostre programa, a la xarxa per portar aquest espai a indrets de Catalunya on mai hauria pensat que arribaríem, i als convidats, i, evidentment, als nostres estimats oients, molts d'ells amics i amigues, sense els quals la nostra tasca perdria sentit. Punt i seguit a la història d'aquest espai de ràdio i podcast, però punt i final per mi. Gràcies de tot cor.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 1985 neix a Constantí un dels grups insígnia del rock català, els Pets. Liderats per Lluís Gavaldà, va, qui volem enganyar? Potser, en veure el títol del programa, heu pensat que dedicaríem aquest darrer Portes de Troia de la temporada a la història dels Pets. Però no, no parlarem dels Pets, sinó dels Pets. Les llufes, els masclets, les patades, els vents, els aires, les llimes, les pelfes, les bufes i, en general, de qualsevol nom que us vingui al cap que faci referència a aquest so tan característic que ens acompanya, ho admetem o no, tots i cadascun dels nostres dies. Com es percebien les ventositats a les diferents èpoques històriques? Han estat sempre el tabú que són ara? Van existir personatges famosos pels seus moviments intestinals? I hi ha anècdotes històriques sobre els Pets dignes d'explicar-se? Tot això i molt més ho tractarem en aquest programa de tancament de temporada. Benvinguts a la història dels Pets. Benvinguts a les Portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts, una setmana més, la última d'aquesta temporada. Benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio i d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i no podíem cloure la temporada amb un tema més especial, més interessant...
3: Més estiuenc,
2: com la història dels Pets. Albert Torretxe, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: Albert Abril, benvingut.
5: Com anem?
2: Alberto, estarem una hora sencera parlant dels Pets?
4: A veure, una hora sencera parlant dels Pets, no, bàsicament perquè el programa dura 55 minuts, no ens estendrem, ja portem uns minutets, però estarem una bona estona parlant de Pets perquè ja veurem que és un tema estiuenc, refrescant, i pensàvem que en aquesta cloent de la temporada no podíem desaprofitar l'oportunitat de fer una cosa tan catalana com és l'amor per l'escatologia, no? Els catalans fem dues coses, fracassar i parlar de caques i de Pets, com, ja sabeu, la tradició dels caganers, que hem recuperat el nostre caganer insigne del Joe Biden, que ara feia temps que no sortia, però que ens ha acompanyat durant molts programes a la taula, i per tant, jo crec que és una bona manera de tancar un cercle, no, en aquest sentit.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: fotre un pulver. Amb la total seguretat.
1: Estimades i estimades amigues oients que s'esteu escoltant des de les vostres platges, des de les vostres terrasses, des de les vostres piscines, des dels vostres vaixells, des de les vostres...
2: Tenim oients que tenen vaixells?
1: Home,
2: són més...
3: Tenim molts oients, eh?
1: De tot n'hi ha de bé. Des de, no sé, des d'on on sigui, que pugueu passar aquestes onades de calor una rere l'altra, que estem patint ja mitjans finals de juliol, que ens esteu escoltant ja, temporada d'estiu del Portes de Troia, últim programa. Esperem que us deixeu anar amb nosaltres en el programa d'avui.
3: Últim programa pels que no som mecenes.
1: Ah! Al tanto, què passa aquí?
3: Perquè els mecenes sí que tindran programes durant l'estiu. Quinzenals, però hi seran.
1: Molt bé. Veus aquesta, veus? No us deixarem anar tampoc aquest estiu, però nosaltres sí, avui ens deixarem anar amb aquest programa dedicat als pets.
2: Estaràs tot el programa
1: de moment,
2: amb la sutil línia?
1: Sí.
2: Vale, perfecte.
1: Passaran més coses. Molt bé, la primera pregunta és evident. Es pot fer una història dels pets, Alberto?
2: Oi, tant que sí. Hi ha pets que han fet història, però... Es pot fer...
3: No pot ser.
2: Això,
3: gràcies.
2: Lamento dir-vos que li hem proposat al Carlos Recegui, el control tècnic,
3: que es deixa anar.
2: Que si volia agafar, descarregar-se a sorolls de pets i tirar-los quan ell consideri, com l'única manera bona de tirar-se pets, que és quan ho consideri que és el moment exacte.
1: Sí.
2: I crec que ho ha fet. Així que moltíssimes gràcies, Carlos, per sumar-te a aquesta iniciativa. Es pot fer història dels pets? Evidentment, es pot fer història de gairebé qualsevol cosa imaginable. No? Parlar dels pets no és només un interès morbós per les catalogia o per les anècdotes gracioses, que també, ja ho sabem, que també, sinó una manera, com qualsevol altra, d'apropar-nos a les mentalitats de cada època. Què es considera acceptat, què no, no? Les ventositats eren considerades un tabú, eren una normalitat, tothom es peia igual, eren de bon gust, eren quelcom graciós, eren totes iguals. Van existir personatges que van fer carrera amb els seus intestins. Ho anirem veient. Una mica de tot això anirem veient al llarg del programa en aquesta mena de sinfonia pedorreica que farem avui. Perpetrarem avui. I si en algun moment no us agrada, només us diré una cosa. Portes de Troia, finalista, millor guió, Premi Sonors 2026. Si teniu queixes, el jurat.
1: No, però pot ser un molt bon programa per introduir els vostres fills i filles a la història, eh? Perquè, clar, riuran i, a més, aprendran història.
2: O d'expulsar-los.
1: Exacte, en família. Ho podem fer en família. Podeu tirar-vos pets en família mentre escolteu el programa. Normalitzem-ho. Això no era un pet.
2: És un pet dissimulat. Molt bé, el pet espia. Molt bé.
3: No m'ho puc creure.
2: El pet mosso infiltrat a l'assemblea docent.
3: En fi, intentem posar una mica de llum a la foscor.
2: No acabarem el guió, ho sabeu, no?
3: No acabarem el guió? Tampoc és tan llarg, no, el guió?
2: No ho sé.
1: Molt bé, per on comencem?
3: Posem una miqueta de llum a la foscor, no? Això, per on comencem?
2: Molt bé, doncs, si us sembla, podem començar per la primera referència coneguda que tenim sobre algú tirant-se un pet. Si alguna vegada us heu preguntat quan és la primera referència a alguna persona tirar-se un pet, la sabreu ara. Voleu, programa final de temporada, voleu fer apostes de qui va ser?
1: Una pintura rupestre.
2: Una rupestre, seria molt
3: seria
2: bo.
3: Boníssim.
2: Hi ha alguna, però no l'he pogut ficar. Però bueno,
3: Una tauleta d'argila,
2: clar.
3: Amb algun pet,
2: no? Amb algun signe cuneiforme una mica així com... Ui, com un pet amb derrape. Doncs no anaves desencaminat. El primer pet documentat sabem que se li va escapar, no? Que es va escapar del ventre del seu propietari farà uns 4.400 anys, vora el 2.350 abans de Crist. I la pregunta és, de qui va ser aquest pet? Doncs ni més ni menys que Lugalzagesi, rei sumeri de la ciutat d'Uma, propera a Lagash i millor extrem esquerra d'algun equip, no?
1: Basc.
2: L'Atlètic.
3: Què faràs l'any que ve quan no puguis fer acudits de futbol?
2: Els faré igual, però és que no els entendràs. Però no passa res. Com ho sabem? Doncs, bàsicament, perquè conservem una tauleta d'argila que ens parla del gran Lugalzagesi, que quan es talla el seu vent és com el vapor que s'escapa del vi bullent. Imagineu-vos quin pet hauria de ser perquè algú, primer, el posés per escrit i, més, perquè la seva descripció sigui... No sé si us ha passat algun cop que us has tallat el vent com el vapor que s'escapa del vi bullent.
1: És poètic, sí.
2: No, poètic. Clar, no s'ha aquella... passat mai.
1: Home, jo crec que tan èpic, no.
2: Per mi és un pet amb regal, això, eh?
3: Joder, és que és com gairebé visual, no? Si surt vapor i tot.
1: Clar. Clar, però ho està pintant com una cosa molt bona.
2: Clar, no, de fet, és una cosa extremadament bona. Unes fortes ventositats eren una prerrogativa dels homes poderosos. Tu t'imagines a Conan el Cimmeri, Conan el Bàrbar, i no te l'imagines amb un pedet de princesa. Mm-hmm. No te l'imagines trunyint-se com a Thor després d'una nit d'estiu. Per això, reis com Lugalzahesi, grans conqueridors, però no tant, perquè acabarà sent derrotat, demostraven el seu poder a través dels seus pets.
3: Uau, inesperat. Això era aplicable a tothom en el món sumeri?
2: Doncs no. En els pets, com en qualsevol altra cosa de la vida, tot és una qüestió de classe. I de classe, però també de gènere. Sabem, per exemple, inesperat, parlar de classe i gènere en un programa dels pets, sabem, per exemple, de com es consideraven els pets en altres contextos del món sumeri. Per exemple, tenim una referència de vora el 1900 abans de Crist, on tenim documentat un proverbi sumeri que parla dels pets de les dones joves, de les dones acabades de casar-se. Wow. Parla, aquí el dubte de si és un pet anal o vaginal, no entrarem, jo aquesta distinció no la faré, i parla concretament de la incapacitat de les dones joves d'aguantar-se els pets quan es troben sobre la falda dels seus marits. És tota mena d'una declaració d'intencions, no? Un senyor gran, una dona jove, puja d'aquí i és aquesta incontinència femenina.
1: Caram, amb els...
2: Exacte, just així. Cumbres borrascoses, la llaman, no?
1: Tenim més informació sobre els pets a Mesopotàmia?
2: Per això volia una habitació pròpia, no? Bueno. Tenim més informació de pets a Mesopotàmia. Sí, alguna més, encara. Per exemple, tot i que sabem que els mesopotàmics no tenien, fins on sabem, una deïtat específica pels pets, sí que hi havia algunes deïtats que tenien alguna varietat escatològica, no? I sense anar més lluny, una de les deïtats ben conegudes als sumeris tenia aquesta característica.
3: Déu-n'hi-do, i quina era aquesta divinitat?
2: Doncs el déu Baal. Segur que alguna vegada heu sentit parlar del déu Baal, doncs resulta que una de les seves encarnacions, adorada al llevant mediterrani, adorada, per exemple, pels cananeus, pels moabites, pels amorrites, era conegut com Baal el Peor. No us avanceu. No vol dir que fos el pitjor, ni que ni té a veure amb peor, no té a veure amb pets. No? Simplement aquest Peor feia referència a la zona on se l'adorava, i era una adoració vinculada al món Peor, Pegor, Fegor, que és un món proper al món Nebo, a l'oest de l'actual Jordània, i que apareix mencionat al Pentateuc, per exemple, no és un nom bíblic. Doncs resulta que aquest Baal el Peor... Se li dedicaven, la vida és així, no l'he inventat jo. Se li dedicaven ofrenes escatològiques, pel que se'ns explica, no? Per exemple, els seus fidels li defecaven a la boca. Has de creure molt, has de tenir molta confiança en Diosito, en el teu Déu, per cagar-te la seva boca, sense ser Albert Rivera. No veus aquesta tira còmica?
3: No.
2: Busqueu-la. No, la passo per WhatsApp després.
3: Vale.
1: No sé si vull...
2: Bueno... Vale. Sergio sortit del grup. I se'ns diu que una ofrena comuna, menys hardcore, era la de tirar-se pets darrere de l'estàtua del déu. No? Tu anaves al temple de Baal el Peor, t'amagaves darrere de... I feies... Exacte, el pet cremallera. Molt bé. Molt bé, estem tenint totes les veritats.
1: Molt bé, i tot això amb Baal el Peor... Això per què?
2: A veure, expliquem-nos, perquè el tema té el seu punt, a banda de la broma. No? Aquest Baal el Peor, mencionat a la Bíblia, va ser emprat pel judaïsme de tombar en el mil·lenni del segle I abans de Crist, en aquell moment tan interessant, no? Tan messiànic que ja hem dit que toca un programa, com tants altres aspectes de Baal, va ser modificat per consignar dimonis, per fer referència a dimonis, no? Agafar aquesta... No? El moment en què s'està radicalitzant el culte jueu, s'està com separant, no? en el seu monoteisme del politeisme circundant, i llavors aquestes divinitats de la regió passen a convertir-se en dimonis. Per exemple, en els manuscrits de Qumran, en els manuscrits del Mar Mort, que ja li vam dedicar un parell de programes, apareix aquest Baal el Peor. a la Bíblia era una mena de dimoni de la luxúria, no? Se'ns parla que unes dues moabites van tentar els homes d'Israel per tal que l'adoressin, no? Allò tan típic, no? De la fe a través del sexe. I, per tant, d'aquest déu de la luxúria inicial es va metamorfosejar en una mena de dimoni escatològic.
1: I com s'arriba a tot això?
2: Doncs per una qüestió etimològica. Peor, en hebreu, significa obertura, no? L'obertura de la boca, o sigui, els dos extrems, capicua, els dos extrems del cos, no? Per tant, era algo així com Baal, l'obert, no? I feia referència a la boca, o, com es consideren els veus rigoristes del segle I abans de Crist, l'obertura de la que parla o que fa referència a aquest Baal és l'anus, i per tant, Baal Fegor donarà a Baal Fagor, no confonda amb la tonyina.
1: Molt bona.
2: No tonyina, clar. No és una tonyina de merda, sinó una molt bona.
3: Oh.
2: I Baal Fegor queda incorporat a la demonologia hebrea amb aquesta característica tan sui generis que hem mencionat, no? És el déu de l'escatologia, el dimoni de l'escatologia, de la pudor, no? I no deixa de ser divertit també que un altre dimoni procedent d'un aspecte de Baal, com és Baal Zebú, és el potser, no?, el que ha quedat com un dels sinònims del dimoni, significa literalment el senyor de les mosques, no? Estem en aquest camp semàntic, en aquesta reelaboració dels déus antics en dimonis escatològics.
4: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
5: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
6: Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina.
7: ¡Aire!

0: seguim al Portes de Troia, últim programa de la temporada dedicat a la història dels Pets, aquesta primera part dedicada a Baal el Peor, però ara amb aire de José Mercé.
1: Jo crec que entrava com...
0: O sortia, millor dit.
1: Calent, o sortia... Bueno, entrava com ganivet en calent en mantega i surt també de la mateixa manera. No ho sé, és que no cal justificar-ho.
0: Ja està,
1: no?
0: Ja està.
1: Estem, de fet, com s'ha vixat una mica l'ambient, estem dant aire nuevo per mi casa. Que deu ser, és una manera molt elegant de dir que José Mercedes ha tirat una llufa espectacular i demana, sisplau, o l'àvia, no sé, i demana, sisplau, que es ventili l'habitació.
0: Molt bé. Per ara hem parlat de joves dones sumèries, de déus del cagar. Què més ens estem perdent per no haver dedicat un programa als Pets?
1: Clar, hi ha molta gent, segur que encara ens està escoltant i no ha decidit ja desintonitzar-nos. Bueno, acabem de veure un exemple de com una deïtat acaba convertint-se en un déu dels Pets per un procés irònic, no? per un procés volgudament intel·lectual. No? Abans d'entrar en altres temes, podem posar un altre exemple del mateix. La divinitat romana, no hem de parlar dels romans, fem una història així general, sempre hem d'aturar-nos en el món sumeri, en el món romà, i podem parlar de la divinitat romana Crepitus.
2: Per tant, els romans, no t'has escapat, eh? T'has hagut de parlar dels romans. També tenien un déu dels Pets.
1: No, doncs, paradoxalment, no. Però els primers pensadors cristians, com van fer els jueus de tombar en el mil·lenni, en el context de la denigració del politeisme i del paganisme, van inventar-se un. No? És aquesta idea de nosaltres creiem en un déu únic, i els romans són politeistes i pagans i tenen déus per totes les tonteries possibles a vides i per haver. En una obra atribuïda al papa Climent I, que és un dels papes de finals del segle I, es parla d'un suposat déu d'origen egipci i adoptat pels romans com a divinitat menor, anomenat Crepitus, no? Que ve de Crepitus Venti, que vol dir literalment el soroll dels intestins. No? Quan tu et crepites, vol dir que no, el teu intestí fa aquest soroll tan característic que acaba en una ventositat. I aquesta, no sé quin tipus de pet és, quin creieu que seria?
0: Sí. Aquest surt aquest de l'intestí prim directament,
1: canònic,
0: eh?
1: Aquest és un pet aquest ve canònic. Aquest sí. Ve... detecto traces de faves a la catalana, no? Per tant, aquest Crepitus no és un déu romà real, sinó és la visió irònica d'aquest cristianisme inicial sobre l'adoració absurda que suposa el paganisme, no? Que fins i tot, quan els primers cristians es reien dels romans, deien que fins i tot tenien... aquesta gent té déus per tot, fins i tot té un déu dels Pets.
0: Hem parlat dels mesopotàmics, ara hem mencionat els romans, hem mencionat egipcis, només queden els grecs per tocar tots els pals dels clichés de l'antiguitat. Què opinaven els grecs de les ventositats?
1: Bueno, els grecs, ja sabeu, tenien opinió de tot, no? Eren uns turres. De qualsevol tema, sempre hi ha algun filòsof, científic, pensador grec que pots dir Anapèdocles de Tarent va ser el primer a mencionar, doncs això, no? Per exemple, els pitagòrics, ja sabeu que aquests tios ja eren uns flipats, no? Creien en la transmigració de les ànimes, per exemple. Ells van arribar a afirmar que els prets produïts pels llegums, que tots sabem que si féssim un rànquing de pets estan en el top, els pets de llegum tenen un buquer.
0: Vedella, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, no, sí. No controlo això.
2: Jo
1: sí?
2: Tampoc.
0: Bueno, no ho sé, mengeu vedella, no?
1: Sí, però no he establert, amb 43 anys de la meva vida, no he establert una relació lògica de causalitat entre ingerir vedella i...
0: Doncs el pròxim dia canvi, que et fotis un entrecot, després per la tarda...
1: Que dic, amb les faves sí que estudi. Ho he establert.
0: Sí.
1: És igual, però, per exemple, és d'aquelles... Suposo que és el nivell bàsic, no? Com espàrrecs i orina.
0: Exacte, sí.
1: També passa. En qualsevol cas, els pitagòrics van arribar a afirmar que els pets produïts pels llegums, que són molt especials, eren en realitat un intent de l'ànima d'aquests aliments d'intentar escapar del seu cos.

0: nivell 18. En general, això sí, sí que hem d'admetre que la majoria de grecs no li donaven tan fort a fos el que fos que consumissin els pitagòrics. I tenien, en general, una opinió més mesurada sobre les flatulències, no? Considerant-la un gest de mala educació. Bueno, això bé. Es diu que els platònics, fins i tot, expulsaven de per vida de l'acadèmia a que es tirés un pet dintre. Imagineu-vos, tu estàs allà, ets un filòsof, passejant per l'acadèmia, no? Ja fent peripatetejant allò que feies. Clar, llavors, si et mous, vulguis que no, el trànsit,
1: algun moment, no?
0: Fas classe al matí caminant, a poc que t'hagis fet un cafè i un cigarro. Bueno, doncs que sapigueu que és una normativa que el Departament d'Ensenyament podria aplicar d'aquí poc, no? És una manera de baixar la ràtio, no? Pet i expulsió. Això estaria molt
1: bé.
0: Llavors, tots els instituts modificant les nof per haver de dir, bueno, pues,
2: ni ho bo.
0: El primer el perdonem, però... No? A veure, jo entre eliminar pets i aire condicionat, no sé quina mesura implementaria primer. Sigui com sigui, de fet, hi ha nombrosos acudits, per exemple, a les comèdies d'Aristòfanes sobre personatges tirant-se pet, no? És una mica una postura propera a la nostra, no? Que és un gest de mala educació i que, per tant, es pot fer broma sobre ells.
1: A veure, jo encara sigo una mica en xoc amb l'anècdota dels pitagòrics. Hi ha altres exemples de flipats, no?, amb els pets durant l'antiguitat.
0: Sí, a mi m'agraden molt els maniqueus. Ja sabeu que són aquells que consideraven que existien dos principis rectors en pla d'igualtat, el bé i el mal, i que el món que veiem l'havia creat el mal, no? I llavors alguns maniqueus arribaven a considerar que els pets eren una mena de alliberament de la llum divina del nostre cor impur, no? Si la realitat l'ha creat el maligne, i el maligne i el mal és el que ens enganya per veure que el món és un lloc bo quan en veritat és un món dolent, no? I el bé és allò que està més enllà del cos. Els pets, que són pudents, desagradables, inesperats, en el fons són com una mena com de buc del sistema, com si estiguessis a Matrix. És el que el bé introdueix al sistema com un déjà vu perquè tu diguis algú passa, no? I em sembla fantàstic que els pets siguin una mena d'alliberament de la llum divina, com si fossis una mena de cacarot, mai millor dit, fent un kamehame, però no amb les mans. I ja si ens anem a un món més prosaic, del dia a dia de la gent de l'antiguitat, també tenim anècdotes xules. Per exemple, Sant Agustí d'Hipona, un personatge, un sant i un pare de l'Església, el qui d'entrada no vincularíeu amb el món dels pets. Doncs bé, a la Ciutat de Déu, un dels seus llibres més importants, menciona un tipus d'artista, els flatulistes, no confondre amb els flautistes.
1: Hòstia.
0: Els flatulistes, que com us podeu imaginar, sense ser un geni de l'etimologia, són aquells artistes de les flatulències. I diu textualment a la Ciutat de Déu, tenien tal domini dels seus budells que poden tirar-se pets contínuament a voluntat per tal de produir un efecte similar al de cantar. No tens àudio per això, Carlos? Us podeu imaginar? Ho deixo sobre la taula. Hi ha el típic de la IA acabarà amb les professions... No, doncs recuperem professions tradicionals com la dels flatulistes. Vull un grau mitjà... Que es perfeccioni en un grau superior de flatulista.
1: Que puguis anar al conservatori.
0: Clar.
2: No? Exacte, sí. Estem entrant aquí, jo crec que estarem tots d'acord en un altre dels filons del programa d'avui. Els pets com a espectacle artístic.
0: Bueno, els pets com a espectacle artístic, ja sabem que els pets són un espectacle en si mateix, i el grup també, i no t'equivoques gens ni mica, no? Hi ha tota una tradició que, com hem vist, arrenca de l'antiguitat clàssica, però que es mantindrà ben viva durant l'edat mitjana, i durant més enllà, durant la primera meitat de l'època moderna, que a partir del racionalisme, de l'il·lustració, de les bones costums, es perd tota la gràcia del món, que va més enllà de no fer humor, no fer només humor amb els pets, i això és una crida a tots els humoristes, no fer només humor amb els pets, sinó fer art. Jo crec que és la darrera frontera. El segle XX, no? El segle final del segle XIX, el segle XX, va trencar amb les regles de l'art clàssic, primeres avantguardes, segones avantguardes, el segle XXI ha incorporat la tecnologia. Jo crec que el gran repte del segle XXI és incorporar els pets a l'art, no? I de fet, per qui vulgui encetar aquesta

0: lluita titànica i podem farcir-li d'una llarga llista de referències històriques sobre el tema.
1: Per exemple?
0: Doncs, per exemple, dins la tradició literària irlandesa trobem els pedorros professionals, no? Hi ha tot els braiguetoir. Els braiguetoirs eren una mena d'artistes menors, com els bufons, com els que fan malabars, com els que fan espectacles amb cabres, els acròbates, que tenien l'habilitat de fer un espectacle amb pets. No? Acompanyaven el seguici dels poetes professionals, actuaven a les corts, no? anaven de cort en cort treballant, i aquesta tradició dels braiguetoir és una tradició que es manté mínim fins a finals del segle XVI. Wow. Hòstia, la història interminable. O sigui, aquest és com... És
1: art. És un pet
0: irlandès. Fixeu-vos... No sé si vols tornar a posar, però hi ha una introducció, hi ha un nus i hi ha un desenllaç. Fixeu-vos. Introducció, nus... I quan sembla que no, desenllaç. M'ha faltat el remate, aquí. Bueno. Com veieu, és una disciplina artística que encara té molt per desenvolupar.
1: Irlandesos.
0: No només els irlandesos eren els únics que gaudien d'aquestes festes o que gaudien d'aquestes exposicions artístiques. Sabem, per exemple, que al llarg de les sagues nòrdiques hi ha personatges vinculats als pets, com per exemple el Bodan Einart, que en diferents sagues nòrdiques era conegut per un mal nom que venia a significar algo així com el de superpets.
1: És que...
0: Superpets, que és el Lluís Gavaldà després de fer crossfit o alguna cosa així. D'ell, d'Einar, els superpets, se'ns explica que en un banquet és enganyat, que tothom coneix el teu superpoder, i llavors la gent et diu, vinga, Einar, vinga, marca't un espectacle, i el dia, no, jo m'estic reservant, no, home. Total, que no aconsegueixen que es tiri una llufa, i llavors s'aprofiten que es mig emborratxa en aquest banquet i s'ha adormit, està enmig del banquet adormit allà, recostat en un banc de la sala, i llavors aprofiten per provocar-li un pet. Diu, anem a veure quin és aquest superpoder. És com si tu intentessis treure-li a Ciclop les ulleres de quarts de rubí per intentar veure el seu superpoder. Evidentment surt malament, perquè el pet que provoquen és tan fort... No, tu imagina't a Ignar ja tirat, tu t'apropes, òbviament, per darrere, perquè és l'únic apropament estratègic que tens davant d'una persona que està tombada en una taula, i el pet que provoques és tan fort que acaba matant a la persona graciosa que havia intentat que havia aconseguit que es tirés el pet, no? De nou, veiem que el fet de tirar-se pets pels forts és una característica vinculada, com a Mesopotàmia, a la virilitat. Tenim alguna també referència de que en algun combat de Thor contra algun gegant, alguna cosa, Thor està tan espantat i tan en males condicions que diu que els pets que es tira són fluixets, no? Imagineu-vos Thor, que sembla com un senyor que venja molta vedella, segons el Sergio.
2: Clar. És que d'un mal pet pots morir, eh?
0: Bueno, sí, clar. O sigui, va fer un pet.
2: Bé?
0: Va fer un pet.
2: Va fer un pet com un aglà.
1: Molt bé, tenim Irlanda, sagues nòrdiques, i a l'Anglaterra medieval tenim algun exemple de tot això?
0: Sí. De fet, a l'Anglaterra Plantagenet, és a dir, a l'Anglaterra, no?, a l'inici de la dinastia Plantagenet, mitjans del segle XII, tenim potser l'exemple més reeixit d'un professional dels pets. I és un exemple que potser algú ha sentit a parlar, és un personatge també que s'ha convertit en certs sectors com un meme per entitat pròpia a internet, que no és altre que en Bodan Roland de Farter. Aquest Roland, el tio que es tira pets, és un personatge de la cort d'Enric II, el marit de l'Elor d'Aquitània, el rei que va impulsar els ideals cavallerescos de la cort Plantagenet, que potencia el cercle artúric, no?, que encarrega, no?, aquestes primeres iteracions angleses dels ideals artúrics. Doncs bé, el bo de l'Enric tenia en nòmina a Roland un bufó especialitzat que tenia l'honor d'executar un cop l'any un espectacle molt especial.
2: Val, em fa por preguntar quin tipus d'espectacle en Roland de Farter.
0: Roland de Farter. Ja, de fet, és un nom artístic, eh? Ell tenia un altre nom, crec que es deia George o així, però ell va dir jo, Roland de Farter, em sembla genial. No de Faster, eh? Això ell s'ho prenia amb calma. Llavors, un cop l'any, de fet, ell, la seva fama venia per una actuació que feia només un cop l'any. un cop l'any, a la festa de Nadal del rei Enric II Plantagenet, que devia ser una festa sui generis. Els dinars de Nadal ja són particulars si tens una família mitjanament disfuncional com la majoria de nosaltres. Penseu que és la família d'Enric II, Leonor d'Aquitània i els seus fills, Ricard Cordalleó, Joan sense terra, vull dir, estem en una família totalment disfuncional. Veieu el lleó a l'hivern, no? aquella pel·li fantàstica. Doncs, aquell dinar, en aquella festa de Nadal de la cort del rei d'Anglaterra, Roland de Farter tenia una actuació única que l'havia fet famós, que se'ns diu que era literalment saltum, sifletum, petum. És que una mena com de lema de les Olimpiades, no? Diu, saltum, sifletum, petum.
1: I què vol dir això?
0: Doncs vol dir ni més ni menys que fer a la vegada un salt, una xiulada i un pet. Sí, a veure, jo ja us conec, com a bons oients d'un podcast d'història sabeu de tot, i potser hi ha algun oient que pensa que no n'hi ha per tant, que no és una cosa tan excepcional, que saltar mentre fas una, mentre xiules i tires un pet, si fas un cap i cua, saltar i en el salt, xiular i tirar-te un pet. Vull dir, fer que l'aire surti, sí, cap i cua, surti pels dos a la vegada.
1: Molt difícil.
0: S'ha d'anar contra natura, totalment. Doncs si algú pensa que no és per tant, que Roland de Farter, bueno, era un artista sobrevalorat, era una mena com de Rosalía no és pa tanto, Roland de Farter tampoc, el repto a fer-ho aquest estiu a casa, no? Que ens etiqueti amb el resultat, que ens faci un vídeo, que ens faci una review, i vinga, valents, va. A veure, posem ordre. Dignifiquem artistes històrics amagats per la censura històrica com Roland de Farter.
2: I com és que ens ha arribat el relat d'una actuació anual, un cop a l'any?
0: Anual. Doncs una actuació anual, però a més, fixeu-vos que era una actuació feta al vell mig de la cort reial d'Anglaterra, no? Que generava una expectativa brutal i que hi havia molta gent que m'han convidat al dinar, no? A la recepció de Palau Reial. Hòstia, tio, quina sort, podràs veure Roland de Farter actuar. Doncs ens ha arribat perquè a Roland de Farter se'l recompensa com s'havia de recompensar algú per un espectacle d'aquesta magnitud, mai millor dit, no? Us podeu imaginar que quan cobrava per aquest triplet seu?
2: Sí, una bossa de monedes d'or?
0: Una bossa de monedes d'or.
1: Jo estava pensant, no, jo què sé, un cavall.
0: Un cavall. No, doncs, Roland de Farter va rebre del rei Enric II ni més ni menys que la vila i parròquia de Hemingston i una bona quantitat d'acres de terra que van passar als seus successors, no, com a herència per només actuar el que jo calculo que deuen ser 30 segons màxim a l'any. Vull dir, potser primer... inicia Roland de Farter, això sí, potser no se li ha donat la fama que mereix com a artista, però enceta una noble tradició que és treballar molt poquet només el dia de Nadal.
2: Com el rei d'Espanya.
0: En aquest sentit, fixeu la fina línia entre gent que treu pets pel cul i gent que treu pets per la boca. Llavors, aquesta predicció pels pets, a més, es mantindrà ben viva dins la cultura anglesa durant els segles posteriors. Per exemple, el Piers Plowman, que és un text del segle XIII, de Pere el Llaurador, se'ns diu que un bon artista ha de ser capaç de... Si alguna vegada voleu viatgeu a l'edat mitjana i voleu fer carrera, heu de ser capaços de tirar-vos pets, explicar històries i tocar instruments com l'arpa o el violí. I al segle XIV trobem, per exemple, també històries explicades als contes de Canterbury, que, si no, no entenem, però si no els coneixeu, aneu i llegiu el conte del moliner, per exemple, que no té desperdici, i on els pets, un cul sortint d'una finestra i fent uns pets per intentar descobrir si de la finestra penja la mà de la teva dona, que serà el que has enxampat follant-se-la.
2: M'encanta.
0: Vale? Doncs, jo no vull fer spoilers, però com veieu que hi ha una tradició escatològica important en l'Anglaterra medieval.
2: I avancem. I a l'edat moderna, Alberto, aquesta obsessió pels pets millorarà? Continuarà igual?
0: Clar, a veure, no ens adonarem gaire, no? Perquè el tema tindria molt, molt llarg recorregut. Ens podem aturar, si voleu, eh? Només dir-vos, per exemple, que Quevedo, el Quevedo bo, l'original, Quevedo Prime. El...
2: Què edat té?
0: Bueno, justament no se los queda. L'original Quevedo té una obra que es diu Gràcies i desgràcies de l'ojo del culo. Ell tenia molt bona vista pels títols. Té, com us dic, Gràcies i desgràcies de l'ojo del culo, que és una obra que no sé per què no s'ha reeditat tot el que s'havia d'haver reeditat. I té també un poema al pedo. Bueno, està bé, no? O que d'altres autors ben coneguts com Rabelais, Montaigne o propi Cervantes, el Quixot, narren anècdotes i episodis ben curiosos que tenen a veure amb pets, no? Llavors, aquesta tradició escatològica en la primera modernitat, en el segle XVI, principis del XVII, encara està molt, molt viva i molt, molt calenta. Fins i tot...
2: Molt calenta, tio.
0: Sí? No, no, calent no és una, no és un camp semàntic que identificaries amb els pets?
2: Sí, sí, sí.
0: Jo crec que sí, no?
2: Per això.
0: Ah, vale, bueno, doncs està ben dit. Fins i tot una persona tan aparentment racional com Benjamin Franklin va escriure l'any 1781 un assaig sobre tirar-se pets orgullosament. L'orgull de tirar-se pets, on parla de coses superpràctiques i que haurien d'estar a l'ordre del dia dels currículums educatius d'arreu, on parla de coses com que el que menges influeix en l'olor dels teus pets.
2: Com la vedella.
0: Com la vedella.
2: Les carxofes també.
0: Les carxofes.
2: Fan venir molts pets.
0: Sí? No...
2: No en menges gaires. O a tu
0: no, és que no m'agraden les carxofes. Veus? És que és veritat.
2: T'has salvat.
0: M'he salvat.
1: Els
0: espàrrecs va per un altre.
1: Els calçots.
0: Oh, els calçots, sí. Si els veus amb aigua, sobretot. Llavors, sí.
2: Ostres.
1: Sí?
0: Sí. A mi és el que m'ha dit. Sembla que vaig anar a una calçotada. A mi la meva família política m'ha dit aquí no has de beure aigua, has de beure...
1: Vi o cervesa.
0: Deixen vi o fos una altra cosa. Però perquè la ceba fermenta i amb l'aigua fa reacció.
2: Estaria bé.
0: No sé... No sé quin grau de credibilitat té això. Si tem experts en la matèria, experts en... No sé, què sé. Anava a dir, etiqueteu a Maria Nicolau com a experta en cuina, que ens parli dels calçots, o si teniu algun familiar expert en pets o en calçotades...
1: Encantats de conèixer-lo.
0: No.
2: Per quina va el que anava a proposar?
0: Sí, vols fer una
2: cara? Com el programa arriba a totes les bandes de Catalunya, doncs expliqueu-nos les anècdotes amb els pets
0: clar,
2: de vostre territori.
0: Fem territori,
2: no?
0: Territori, pets quilòmetre zero. Si hi ha algú que tingui algun saber ancestral i popular sobre els pets, etiqueteu a Enric Calpena a l'Enguera. No, home, no, etiqueteu-vos a nosaltres. Jo què sé. No hi ha res més vinculat als pets que deixar-ho anar i desentendre't del que passa a continuació.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recte final de...
1: Recte final.
2: Recte
1: final, en sèrio. Estava esperant aquest moment.
3: I aquesta ha estat sense voler.
1: Molt bé, però... T'ha sortit així de l'ànima.
0: De dins.
1: De dins.
0: Exacte.
1: Com surten les coses bones.
0: Doncs part final.
1: Part final, sí.
0: Porta...
1: Explosió final.
0: Exacte.
1: Efervescència final.
0: Hauríem de dedicar una pila a Cristòfal Colón.
1: Colón. Oh! Oh! Oh! Va. Bueno.
0: Ja està.
3: Vacances, tio.
1: Sí.
0: Últims minuts de l'últim programa de la temporada del Portes de la Troia.
1: El pet final de la temporada.
0: Exacte, l'Alberto em comenta, li pregunto per què aquesta música diu al final del programa, ho sabreu.
1: Mai s'han de donar motius per l'himne de la Unió Soviètica, però...
0: Exacte.
1: Sí, ja està.
0: Doncs acabem, Alberto, si et sembla, aquests últims minuts de programa i de la temporada amb algunes anècdotes més sobre pets.
1: Bé, és un tema que no ens l'esgotem. Ja sabeu que és un tema que més que un cop que l'obres queda surant a l'ambient durant temps i temps. Intentarem fer-ho molt, molt picadet, intentarem donar diverses anècdotes per farcir-vos en les vostres converses estiuenques. Primer ens posarem una mica exòtics per tots els amants del Japó. Per exemple, ens viatjarem al Japó del Shogunat Tokugawa, segles XVII, mitjans del segle XIX, per seguir amb el nostre viatge pedològic.
0: Veus això, Carlos, que és un expert del Japó?
1: En pets.
0: Poder no ho sabia, això dels pets. No. Mira que has viatjat al Japó.
1: Però els japonesos també estiren pets.
3: Tu també, eh?
0: Jo també, però ell moltes vegades. Aviam, què passa, aviam.
1: Bé, doncs allà al Japó també estiraven pets i el millor de tot és que també ho expliquen, no? I de fet, no només els expliquen, sinó que els dibuixen. Ara em direu, com es dibuixa un pet? I aquí tornem a la vessant artística del fet, no? El pet no és un objecte, és una expressió artística, és un estat d'ànim, és una manera d'estar al món, no? Que dirien els filòsofs alemanys. Pel qui no conegui, que el busqui. El Hegassen, que és un tema plàstic, no? Que literalment significa batalla de pets. No? Hi ha tota una tradició, un tema molt tradicional al Japó, més documentat, no? El segle XIX, però que, per exemple, documentem la primera vegada el període de Heian, finals del segle VIII, finals del segle XII. No? Abans dels samurais hi havia batalles de pets, fixeu-vos. I conservem alguns de manuscrits del període Edo excepcionals. No? I consisteixen, si busqueu per internet, en dibuixos d'homes seminús tirant-se pets enormes a tot allò que us pugueu imaginar. Batalles de pets. Pets entre persones, pets d'animals, no? Samurai tirant pet a gallina, senyor tirant pet a abella moribunda, animals, objectes, pets que s'emmagatzemen. És que al final el pet és molt efímer, és com un art efímer, no? És una instal·lació artística, és com els mappings. Ara s'han posat els mappings, no? A façanes, però l'art no ha fet el petting. Ara la gent li dius, vols fer petting? I és una altra cosa, no és projectar pets sobre, de manera artística. Al Japó, en aquests batalles de pets, els pets s'emmagatzemaven o feien servir, per exemple, per fer volar objectes.
0: Hòstia.
1: És una energia, bueno, energia neta, és una energia renovable, no necessàriament una energia neta, però poso sobre la taula és aquest natural. Exemple japonès sobre pets.
3: Dóna'ns més, Alberto.
1: Dóna'ns
3: no?
1: Més, sisplau. Sí, quan hace pop ja no hi és.
3: Ja no som.
1: Bueno, doncs jo no vull, em queden menys de 10 minuts. No vull acabar el programa sense dues anècdotes més, que crec que us encantaran. La primera és potser el darrer gran artista dels pets que ha donat la història de la humanitat, no? El gran Lepetoman, una mena com de psicòpata dels pets, no? Una mena de flatulista maníac, el Lepetoman.
3: I qui era aquest senyor?
1: Doncs Lepetoman és ni menys ni menys que la darrera sensació de la Marsella de finals del segle XIX. No podíem deixar el programa sense relacionar pets i França. No rigueu, però el nom d'aquest Lepetoman, gran artista dels pets, és ni més ni menys que Josep Pujol. Tenim un Josep Pujol, el gran Petoman, fill d'un forner de Marsella, segurament no, de descendència catalana, que va descobrir el seu talent natural de manipulació de llufes mentre un dia, de jove, mentre es banyava al mar. Resulta que Josep Pujol, un bon dia, en agafar aire per submergir-se al Mediterrani, allò que fa tan típic d'estar a la... Oh, conta aquest estiu, eh? Conta aquest estiu. submergir-se, diu que agafes aire, llavors ell Ui. Va agafar aire per submergir-se i va notar un fred antinatural pujant pel seu pati del darrere. Se va deixar la porta del pati oberta i havia inhalat aigua de mar pel seu esfínter. No? Això és tota una sorpresa. De fet, és tot un superpoder.
0: Oh, amb aquest superpoder tots sabem que es pot fer servir bé o malament.
1: No, bueno, clar, ja sabeu que tot poder hauria de comportar una gran responsabilitat. No? Així que el bo d'en Pujol va començar com a un jove mutant a l'escola del professor Charles Xavier a experimentar amb els seus nous poders. Se'ns explica que primer ell, per exemple, va anar al recu fàcil, que és fer brollar xorros d'aigua pel seu anus, com una mena d'esquirtel, no d'esquirting, com una mena de pistola d'aigua, arribant a projectar el xorro, ja quan era adult, quan tenia els seus poders desenvolupats, fins a més de 5 metres.
3: Sí, tio.
1: O sigui, com... Wow. Toma, pistola d'aigua. Després va descobrir que el seu esfínter no només podia inhalar aigua, sinó que també podia inhalar aire. El seu esfínter podia respirar i acumular aire. I no només això, sinó alliberar-ho a voluntat. Que aquí em pregunto, què faríeu vosaltres?
0: Ui.
1: Ui. Què faríeu vosaltres, Sergio, Albert, si tinguéssiu aquest superpoder? No ho sé, i no sé si vull saber-ho, però en Josep Pujol va decidir encetar una flamant carrera musical. No sé si és el que faríeu vosaltres amb aquest superpoder. Segurament es posaria una capa, bueno, una capa no, perquè és contraproduent, no? Perquè tapa el teu superpoder, però jo què sé, combatiríeu el...
3: Cama curta.
1: Compartiríeu el crim a Manhattan, a la cuina del diable, no? Aniríeu allà, traparíeu pels terrats en nits obscures en base a la vostra proporció anal. No ho sé, però Josep Pujol va decidir començar una carrera artística.
3: Bueno.
1: Penseu, estem al París, no? I ja es muda de Marsella a París, de finals del segle XIX, principis del segle XX, i tenim un home que era capaç de cantar, per dir-ho... cantar la marsellesa amb el cul.
0: Hòstia.
1: I fins i tot fer imitacions. És com un Carlos Latre, però molt més guai. I, de fet, va acabar tenint un espectacle d'hora i mitja al Moulin Rouge. O sigui, tu anaves a veure un espectacle d'obra i mitja de Le Grand Petoman, Josep Pujol, que et feia un espectacle d'hora i mitja de cançons i imitacions amb l'aire del seu cul. Vull dir, per mi això és la culminació d'una avantguarda artística impressionant.
3: Alberto, ens has promès dues anècdotes, ja n'hem fet una i ens en queda alguna altra, no?
1: Ens queda una altra, i aquesta anècdota és la que vincularem amb dos fets. Una, la música de l'himne de la Unió Soviètica, i com ja sabeu, com ja ha explicat el Sergio inici del programa, aquest és el seu darrer programa regular de les Portes de Toia, ell ja ho sap, això és casa seva, portem més de 10 anys dels 20 i pocs anys que fa que ens coneixem, portem mitja vida junts en aquest estudi, les portes del davant de Troia estan estan obertes com deia Ramon Llull, ets amic i amat del programa. Pots venir sempre que vulguis, en qualitat del que vulguis, presentador, convidat, el que et doni la gana. Però no volia tancar el programa sense fer una anècdota juntant coses que li agraden molt al Sergio. El segle XX, la política, la Unió Soviètica... I, per tant, vagi això com a homenatge, tot el programa ho és, però com a homenatge en aquest darrer programa regular plegats. Estem a l'any 1981 i resulta que ens trobem en un submarí soviètic carregat amb armes nuclears que de cop i volta emergeix de sobte en aigües sueques. Suècia no forma part de l'OTAN, però estem a les acaballes de la Guerra Freda, però les alarmes salten igualment, no? Com és possible que els soviètics hagin invaït les aigües territorials sueques sense permís? I els suecs, arrel d'aquest incident, comencen a entrar una mica en pànic, en paranoia, i comencen a inspeccionar el fons del mar amb sonars per si troben sorolls inesperats. No? Perquè, dic, bueno, anem a escombrar amb sonars el nostre fons marí perquè no ens tornin a colar que un submarí nuclear soviètic puja del mar. T'està agradant per ara, oi que sí?
0: Sí, sí. Simplement imaginar-me un
1: sonar. Llavors, comencen...
0: Dedicat a pets, ja...
1: Comencen a trobar sorolls inesperats que no dubten a començar a documentar, a catalogar durant més de 10 anys. anys, no? Dient, això són restes de submarins, no sorolls de submarins soviètics que estan circulant per les nostres aigües i que anem documentant, no? Per... I arriba un dia, 10 anys després d'aquest incident, que el primer ministre suec escriu fart ja del tema a Boris Yeltsin. Boris Yeltsin rep una carta del primer ministre suec dient-li que, si us plau, deixin de fer passar els submarins nuclears per aigües sueques, perquè ja porten 10 anys, no?, documentant amb sonars els sorolls dels submarins soviètics creuant per les aigües sueques.
0: Però ho eren, de submarins soviètics?
1: Calla, aquí arriba la part bonica, que és que no eren submarins soviètics. Boris Yeltsin diu, però bueno, això va ser una cosa puntual, no ho hem tornat a fer, creiem-nos, som la Unió Soviètica. Bueno, ja no era la Unió Soviètica. I amb això, si us sembla, tanquem el programa. Els russos neguen l'existència d'aquests submarins i s'acaba arribant a la conclusió, després d'estudiar-ho molt, els suecs arriben a la conclusió que el soroll que durant anys havien estat vigilant els suecs eren ni més ni menys que producte dels pets que els grans bancs d'arengades del Bàltic es llançaven a les profunditats marines. Així que sentint-ho molt, quan us tireu un pet a la piscina aquest estiu, lamento dir-vos que malauradament ja no teniu una Unió Soviètica que intenta donar la culpa. I això, com tantes altres desgràcies del nostre món, és culpa del capitalisme.
0: No podíem acabar més amunt el programa. Moltíssimes gràcies. Aquesta història dels pets
1: a tu,
0: que tanca temporada.
1: Et trobarem moltíssima falta, Sergio.
0: Moltíssimes gràcies, Albert Abril, Carlos Lecegui, el control tècnic avui, i Sergi Rodríguez, qui s'acomiada per última vegada del Portes de Troia. Us esperen a partir del setembre amb les Portes de Troia ben obertes amb una nova temporada.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: el fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
1: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
2: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
3: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula gratar. Gratar és fregar amb les ungles. La Carmina s'adon quan li grata l'esquena. Encara que tinguis picó, no et gratis. Si grates el gra, se l'endanyarà. O quan no sap què contestar, es grata el cap o l'orella. També graten els animals quan freguen fortament amb les ungles, amb les urpes, una superfície, enduent-se'n una part. Les gallines graten la terra per trobar-hi cucs, per exemple. Per extensió, diem gratar la pintura d'una paret per pintar-la després de nou. Gratar-se la butxaca o gratar-se la bossa és despendre diners. És un garrepa. Mai no es grata la butxaca. O es va gratar la bossa i es queda arruïnat. Gratar-se la panxa és estar ociós, no fer feina, ser un gandul. Que no es pensi que podrà estar gratant-se la panxa perquè en aquella oficina hi ha molta feina i el farà enrotllar. Gratar la consciència és estar intranquil·la per la convicció d'haver obrat malament. Gratar la tinya a algú és maltractar algú, escalivar-lo. Es van discutir i es van gratar la tinya l'un a l'altre. Qui posa diners en abelles s'arrisca a gratar-se les orelles. Vol dir que no és un negoci productiu. Si l'enveja es tornés tinya, mig món grataria. Vol dir que hi ha més envejosos dels que ens pensem. Tant gratar sembla que tingui picó i tot. A vosaltres us passa el mateix? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet. Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició 2039 del Club del Country, el primer d'una sèrie de programes que són bàsicament els nostres programes d'estiu. Són programes en els quals escoltem música diversa, artistes diversos, en el que ens interessa és tenir una hora de música a través del nostre espai. Hem començat amb aquesta cançó. Avui escoltàvem a Mike Flores, l'intèrpret que ens conduïa a aquesta cançó, un senzill publicat al mes de juny de 2026 anomenat Long Way from Mississippi. Hem començat amb ell, però continuarem amb gent fantàstica. El primer d'ells, Blake Shelton, des del juliol del 2012, tot recordant una cançó fantàstica que es deia Over. Així sona el Club del Country. If

És el country més modern, més contemporani, el que ens aportava en Blake Shelton, un artista fabulós que va debutar amb aquell 2001 amb la cançó Austin i que ara escoltàvem amb aquest Over que ens ha acompanyat des del 2012. I ara finalitzava aquesta cançó d'un dels artistes del moment de la música country d'avui en dia, és en Morgan Wallen, però reculàvem fins al 2018 amb els seus començaments amb el tema If I Know Me del disc del mateix nom. Així escoltàvem música a través del Club del Country i així seguirem ara mateix en dues grans veus del món de la música. Què dic dues? Possiblement tres. Billy Joe Shaver, en primer terme, amb el seu tema anomenat Honey Bee, ens acompanyarà una de les grans cançons d'aquest cantant de Corsicana de Texas que ens va deixar el 2020 des de l'Unshaven, una cançó en directe amb la seva actuació a l'Smith Old Bar. I després escoltarem també a Tammy Wynette. La recordarem amb un tema enregistrat el 22 de març de l'any 68. Va ser una cançó produïda per en Billy Sherrill i que va ser tot una excel·lent cançó que va pertanyar a l'àlbum T-Force amb aquell gran èxit el 1968. Tammy Wynette amb Yesterday.

han recordat amb el nostre disc, amb el nostre àlbum, amb la nostra música del Club del Country, Tammy Wynette, amb aquella espectacular versió dels Beatles, del tema dels Beatles, el seu Yesterday, interpretat d'una manera esplèndida. Charlie Sutton ens ha portat ara mateix aquest tema, l'artista establert a Boise, a Idaho, tot i que arribava des del Pacífic Nord-Oest dels Estats Units, on és un cantautor i músic independent que combina a la perfecció el folk, el blues i el country, que treballa

Així hem recordat aquesta formació. Ens falta escoltar una cançó més de Bluegrass Kingsmen amb el seu àlbum que van publicar el 1979 sota el seu propi nom, una llarga durada en 13 peces que ens portava aquesta formació. My Grand Jad era el tema que l'obria amb aquesta banda i el disc publicat per un segell discogràfic anomenat All Homestead, Shelby Jewell, James Cole, Evie Jewell, Danny Anderson i Billy Barker formaven aquest quintet que ens acompanyen. De fet, és una reconeguda banda de música tradicional bluegrass originària del sud-est de Virgínia, fundada l'any 1971 pels germans Shelby i Evie Jewell. Els hem escoltat amb aquestes cançons, però encara n'hi ha més, perquè al llarg dels seus 50 anys d'història ens poden portar peces com aquesta Heading for the Mountains, els Bluegrass Kingsmen.

Així hem escoltat Bluegrass de l'autèntic des de fa 50 anys enrere en la música d'aquesta banda esplèndida de Bluegrass Kingsmen. I així recordarem el rei, l'Elvis Presley, amb un doble àlbum amb multitud de versions i de temes de les seves habituals cançons, algunes de les quals es troben en diferents tomes alternatives en diferents ocasions al llarg del doble disc publicat l'any 2008 i que portava el nom de Elvis Sings Memphis, Tennessee, com per exemple aquest fabulós It Hurts Me.

llarg dels anys he rebut molta música de cantants, artistes independents que han arribat, han passat i els hem oblidat. Com, per exemple, Cathy Rhodes, que fa uns anys ens obsequiava amb aquesta magnífica versió que gent com Stan Cox, amb el Davis, en Hay també havien interpretat amb el seu moment, la cançó Somebody's Angel. Seguim recordant, seguim portant-vos bona música i ara mateix una d'aquelles formacions d'uns dels anys magnífics en el món de la música country ens acompanyaran. Eren els meravellosos Restless Hearts, en aquest cas, però, des del seu àlbum de grans èxits publicat el 1998, Dark Rock, Warm Roll.

Heart va ser una banda magnífica de l'etapa daurada també del món de la música country i de les bandes, amb seu a Nashville, Tennessee, amb Larry Stewart, després també excel·lent artista en solitari, amb John Dietrich, Paul Gregg, Dave Innes i Greg Jennings. De fet, aquests van ser els que van durar més. La banda va començar el 1984 i va haver-hi diversos canvis, com per exemple Larry Stewart va iniciar la seva carrera en solitari. Una banda excepcional d'aquell country pop que va tenir diferents èpoques entre els anys 80 i mitjans dels 90, després de diverses reunificacions, finalment el 2021 es va donar la banda per desbandada. De Buffalo Club o de Frontman també van ser noms que varen utilitzar. En la seva discografia hi trobàvem aquest Dark Rock Won't Roll, una cançó de Bob DiPiero i John Scott Sherrill del seu segon àlbum, Anemic Wills, que va ser el seu primer número 1 a les llistes americanes. Del meravellós àlbum, a mi em va encantar, Big Dreams in a Small Town, escoltem el seu darrer número 1, la cançó Tenderly. Aquesta va ser una excel·lent composició de Randy Sharp.

mitjans dels anys 80 i amb aquest àlbum Wheels, que va tenir 4 números 1 consecutius, ens varen enamorar, i després amb el Big Dreams in a Small Town en 2 números 1 més. Precisament la cançó que a mi més m'agrada de la seva discografia i que em va entusiasmar en el seu moment va ser la cançó que no va arribar al número 1, però avui no podria deixar d'escoltar-la. Era aquest fabulós tema que donava un nom amb aquest disc Big Dreams in a Small Town, Restless Heart. Els escoltarem amb aquesta cançó escrita per Pat Stephenson, Dave Robbins i el meravellós Tim Dubois.

que ens quedarà escoltar una cançó d'aquest àlbum de grans èxits del 1998, i és que la banda va agafar-se la seva primera pausa el 1995. En Larry Stewart ja no formava part de la banda, però va decidir retornar per una gira i per aquest àlbum de grans èxits el 1998. Una vegada el van tenir, van incloure tres cançons noves, una de les quals l'escoltarem ara mateix amb aquest disc, i la banda per segona vegada es va desbandar, si se'm permet dir així. Finalment, la banda, com hem dit, va tornar, però el 2021, després d'un darrer àlbum d'estudi, Still Restless, el 2004, el 2021, van decidir que n'hi havia prou. Tot i això, en Larry Stewart va continuar com a membre de la formació de Frontmen, com hem comentat abans. En definitiva, Restless Heart, una de les grans bandes i un gran record musical que ens portarà un dels temes nous que pertanyien a aquests grans àlbums, un èxit menor a les llistes de country, però que val la pena recordar amb el programa d'avui, 1998, No Went to This Road.

Tancarem la paradeta amb aquesta edició musical del Club del Country, que no podia ser d'altra manera, però ho farem amb una banda sonora i amb un gran clàssic versionat per en Mickey Kelly. Aquell Stand By Me, que pertanyia a la banda sonora de la pel·lícula Urban Cowboy del 1980. Salutacions a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat una nova edició en aquesta emissora i a la nostra pàgina web, clubdelcountry.com, del Club del Country. Adéu-siau i fins la propera setmana.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.
1: Ni mama ni momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 6:15 de la tarda al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.
2: No hi ha distància és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 2:15 del migdia al 96.3 de la FM.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: La Rosalia.

0: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet.
1: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
2: Moments d'òpera, un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.
0: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap.

La bona música a Music Calaix.